0: these beautiful things that I've got.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Antena Caro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Arnau Vilà. El govern reclama un enduriment de penes de presó per a la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interiors relacionats amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional, tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Pel que fa a la mobilitat, ara a hores d'ara destaquen cues a la B20 entre Barcelona i el Nus de Llobregat, a la C58 a Montcada, a la B10 cap al Nus de Trinitat, a la C31 i a la C32 des del Baix Llobregat, a la B23 des d'Esplugues i a la P7 entre Barberà i Badia del Vallès en sentit Girona. I continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. I els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines que operen de manera clandestina en zones aïllades o naus tancades. La policia alerta que aquests negocis incompleixen la normativa ambiental i de seguretat laboral i sovint estan relacionats amb altres delictes com el frau elèctric. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Va sumar ahir la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva entre l'Ebre i els ports.

tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat, direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i finalment en diferents punts de l'AP7 com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Notícies.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Creua l'espai, inventa la teva ràdio, sona dins teu, Antena Caro.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. Yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. No me senta bé
1: la penúltima... Antina Caro, benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també s'assuma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'ha mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril que queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Benvinguts a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú per saber tots els detalls d'aquesta informació. Connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior es relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

Què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés, que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a la P2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.

0: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
2: Ja.
3: A veure, deixa'm organitzar això.

0: Avui tenim el plaer de comptar a la sintonia d'Antena Caro amb tres estudiants de l'Institut Roquetes que han destacat pel seu treball de recerca. Ens acompanyen Oriol Tafalla. Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Està amb nosaltres també la Cinta Torrejón. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Mireia León. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Tots tres alumnes de l'Institut Roquetes. I també ens acompanya la Cinta Fàbregues, que és la coordinadora de batxillerat. Hola, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I els hem convidat aquí perquè aquests tres alumnes han guanyat premis en el seu treball de recerca. Anem a conèixer quin ha estat aquest treball, aquest esforç que els ha portat a aconseguir aquests premis. Comencem per Mireia León. Mireia ha estat la guanyadora del 18è concurs de treballs de recerca Ramon Calvo i concretament ho ha fet amb quin treball?
3: El meu treball se titula La veu del territori de Maria Climent. I bé, jo el que volia era reivindicar la parla del territori i basar-ho en un llibre que en este cas és A casa teníem un himne de l'autora Maria Climent.
0: Molt bé. La Cinta Torrejón també ha estat premiada als Premis Ramon Calvo, concretament la 24a edició dels Premis d'Investigació i Recerca, i ho ha fet amb quin treball? Com l'has titulat?
3: El meu treball se titula Les plantes medicinals i el seu efecte antimicrobià contra bacteris causants de la conjuntivitis, i jo el que volia veure era si les plantes medicinals del nostre territori podien servir per a poder tractar i curar una conjuntivitis.
0: I finalment, Oriol Tafalla també ha guanyat el primer premi de la Universitat de Manresa amb el seu treball de recerca, que l'has titulat?
1: Que l'he titulat Mumo, jugar per combatre l'Alzheimer, i volia fer un videojoc per a poder comprovar si realment aquestes tècniques o aquesta manera d'entretindre's al món digital tenia algun efecte positiu en aquesta malaltia.
0: Projectes diversos, Cinta, com a coordinadora de projectes, com escolleixen els alumnes el seu treball de recerca? Des de l'institut els orienteu?
4: Això, cada centre ho fa d'una manera. Llavors, el nostre centre, per departaments, cada departament proposem una sèrie de treballs de recerca i els ho facilitem a l'alumnat. Llavors, ells, si estan més interessats per la part científica o lingüística o tecnològica, el que sigui, escollen en un ordre, en prioritat, segons les seues preferències. També, si ells tenen alguna proposta, l'agafem, i que ha d'estar ben justificada, no?, en els objectius, o si tenen alguna ajuda, a vegades des de casa o pel que sigui, algun interès particular, i llavors tot això ho vehiculem com podem, no?, perquè clar, de vegades ens trobem que hi ha molts de treballs per a un departament i molt pocs per a uns altres, i hem acabat, això depèn dels cursos, però hem acabat decidint, donat que el treball de recerca el professorat no tenim hores lectives per a portar-lo a terme i depèn de la voluntarietat de cada tutor, i són moltes hores de feina, llavors hem acabat decidint que tots els que entrem a batxillerat portaríem algun treball de recerca. Això te pot suposar que sigui un treball que t'apassione perquè l'has proposat tu, o et pot suposar que sigui un treball bueno, que no t'interessa tant o que desconegues més el tema, no? Però bueno, és està.
0: Mireia, tu has escollit el treball de recerca La veu del territori en la narrativa de Maria Climent. Sí. Explica'ns una mica com va sorgir la idea de triar aquest tema en concret, o és perquè hi havia alguna cosa que et fascinés des de feia temps?
3: Bé, jo al principi, com ha dit Cinta, no sabia molt bé què fer, perquè quan entrem a batxillerat tampoc tenia una idea clara de vull fer això. I la meva idea inicial era poder fer un treball de recerca sobre l'educació. I quan vaig parlar amb Cinta ens va proposar tres idees de fer el treball de recerca i vaig escollir la literatura, perquè de gran m'agradaria estudiar una filologia i crec que poder fer un treball en aquest àmbit m'ajudaria molt també per al futur.
0: I Cinta, amb el seu treball Les plantes medicinals i el seu efecte antimicrobial contra els bacteris causants de la conjuntivitis, també com te va sorgir la idea de fer aquest treball?
3: Jo al principi tampoc ho tenia gens clar. Sí que el que volia fer era un treball de recerca que pogués fer una part experimental al laboratori, i llavors la meva tutora em va proposar el tema de les plantes, ja que és una cosa que creix al nostre territori i ho podria fer bastant bé des de casa, i ja està.
0: I Oriol, amb el seu treball Mumo, jugar per combatre l'Alzheimer, explica'ns una mica com sorgeix.
1: Bueno, al principi la meva idea era fer un videojoc normal i corrent per a, bueno, pues per aprendre del món de la informàtica i tot això, i després de parlar amb el tutor, després de les primeres reunions, ell me va enviar un correu dient que pues, li podríem donar un afegit, perquè es veu que ell per experiència ja havia tutoritzat a tres treballs que volien fer de videojocs, i normalment pues, o no els acabaven o quedaven incomplets o no satisfeien pues, los estàndards que se't demana un treball de recerca. I una de les propostes que em va dir va ser la de relacionar-ho en l'àmbit de la salut, i d'entre elles me va posar pues, l'exemple de l'Alzheimer. I no sé com, no li vaig donar massa voltes més, vaig dir, anem a provar i anem a fer-ho per esta banda.
0: En què consisteix el joc?
1: Bueno, el joc és una variant del tres en ratlla, del joc de taula tradicional, però en comptes d'haver d'alinear les fitxes en horitzontal, diguéssim, s'han d'apilar unes damunt de les altres per a fer torres. Llavors, fent aquestes torres, doncs, vas guanyant punts i vas evolucionant, diguéssim, durant el joc. És un joc per a poder-se jugar només una persona, que era la idea.
0: Perquè a l'hora de fer el vostre treball de recerca, suposo que hi ha hagut moments difícils, no? Quin és el repte més gran que us heu trobat durant la investigació, Mireia?
3: Bé, pel que fa al meu treball, la part pràctica consistia en fer un club de lectura que va assistir l'autora, i clar, jo no havia participat a un club de lectura i mai tampoc l'havia guiat. Llavors, clar, no sabia com fer res, perquè, és a dir, no havia estat mai, i per a mi va ser un repte bastant gran, però tot i això la meva tutora em va ajudar moltíssim, vaig fer un guió per fer-li preguntes, i els alumnes també van col·laborar molt, que també m'ha ajudat bastant.
0: I Cinta, el teu moment de repte?
2: Bueno, la meva part pràctica del TDR consistia en fer créixer uns bacteris que, bueno, no eren los de la conjuntivitis, eren los de la pell, perquè són menys perillosos, i per a treballar a un laboratori d'institut, pues, eren millor los de la pell. I al principi, quan los vaig sembrar a les plaques, no me van créixer.
0: No et feien cas.
2: I llavors això me va agobiar una mica, perquè pues, era la meva part pràctica, consistia en això, fer créixer uns bacteris i després aplicar pues, les infusions de les plantes medicinals i dels antibiòtics i comparar el seu efecte. Però si no em creixien els bacteris, pues, no ho podia fer. I bueno, ho vaig intentar bastantes vegades, fins que al final sí que me van créixer i vaig poder-ho fer.
0: I Oriol, el teu moment més difícil o complicat del treball?
1: Bueno, pues quan arribes a la part pràctica i te'n dones compte que no has fet mai informàtica, que no has fet la banda científica del batxillerat tampoc, vull dir que de tema de salut no en saps massa, i haver de començar de zero, entre cometes, i intentar aprendre a programar, intentar relacionar tots els conceptes que havia vist a classe com podia, i sobretot de la investigació per a la part de la salut i el tema de l'Alzheimer com a tal. Llavors, a mi el punt més difícil que hi trobo al meu treball és començar a fer la part pràctica, que era lo de pes, lo important.
0: I suposo, Cinta, que aquí els tutors tenen un paper important, sobretot quan les coses no acaben de funcionar, no? I...
4: Sí, és important, perquè clar, el tutor ha d'orientar l'alumne en l'elecció del tema, concretar-lo, de vegades fan molt ampli, després pues, assessorant sobre la metodologia o ajudant, guiant, resoldre els dubtes, suggeriments, no? També, llavors, si l'alumne els agafa, pues, ho podem fer millor, no? I supervisar tota esta feina, que és molta feina, molta més de la que es pot imaginar, si es fa ben feta.
0: Perquè hi ha algun moment en el que esteu fent el treball que us quedeu així com una mica bloquejats, que no avanceu cap avant? Arriba este moment? Què passa, sí, llavors? Què feu?
1: Bueno, en el meu cas, i trobo que parlem en nom de tots els alumnes, gran part del treball de recerca també l'has d'avançar a l'estiu per a arribar a segon de batxillerat i tindre temps i a tindre-ho tot bastant lligat, i posar-se-hi. A vegades, quan les coses no van, se fa costa amunt. Vull dir, que no veus que la cosa no avança, o tens que tornar cap atràs i ara tens que recuperar en dies. Jo trobo que és el punt més cansat d'això.
0: Sí?
2: Sí, penso sí, igual que Oriol.
0: I el paper que fan els tutors, en aquest cas, per a sortir d'aquest desbloqueig, com ho gestionen els tutors?
4: En principi l'alumne es posa en contacte amb el tutor, i el tutor pues, hauria de ser qui periòdicament, no?, va suggerint, encaminant, supervisant, orientant en la part sobretot pràctica, que moltes vegades pues, se troben en moltes dificultats, no?, per a que pugui reeixir. Tampoc és, a vegades te poses una meta i no arribes aquí, però no importa, perquè el camí ho has fet bé, no? és una tasca, bueno, una mica de d'entendre't en l'alumne, i si l'alumne et va seguint, al final surt.
0: A banda d'aquests moments difícils, suposo que hi ha moments també de sorpresa, d'alguna troballa que no us esperàveu. Què us ha cridat més atenció quan heu fet el vostre treball?
3: Jo, del meu treball de recerca, com em vaig basant en el llibre de A casa teníem un himne, em va sorprendre molt, sobretot, l'ús del vocabulari de Maria Climent i també tots els temes que va arribar a tractar l'obra. Per exemple, jo n'hagués trobat dos o tres, i sense l'ajuda de la meva tutora Cinta no n'hagués trobat tots els altres. És a dir, tampoc vaig tindre una troballa, és a dir, molt gran, però crec que conèixer bé els temes i tot el que tracta l'obra és bastant important, i sobretot per al meu treball de recerca, que tracta sobre això, sobre la literatura.
0: I Cinta, a tu què t'ha cridat més l'atenció?
2: Sí, doncs jo em pensava que les plantes medicinals sí que podrien arribar a poder curar una conjuntivitis, perquè al final és el que s'ha fet tota la vida, en una bossa de manzanilla pues te cures la conjuntivitis, però bueno, en el meu treball de recerca vaig veure que no és possible, que s'ha de fer en un antibiòtic, i això és el que me va cridar més l'atenció.
0: I a tu, Oriol, què t'ha sorprès més del teu treball?
1: Bueno, me va sorprendre, però a la vegada no, el fet de que en el tema de la ciència i la salut i tot això ja s'han investigat moltes coses en moltes àrees, s'han fet

0: tenen els alumnes a fer un treball d'aquesta envergadura?
1: Jo penso que el treball de recerca és una bona pràctica per a preparar per als estudis superiors, per a acostar l'alumnat a la metodologia de treball acadèmic. Llavors jo penso que això, si es fa ben fet, los ajuda en aquest aspecte, no? Fomenta l'autonomia, perquè ells també han d'aprendre a organitzar-se, a gestionar tota la part de projecte, no? Desenvolupar les activitats o la recerca, la cerca, la selecció, l'anàlisi d'informació. Millora la capacitat d'expressió escrita i oral, perquè després l'han de defensar davant d'un tribunal. I també doncs, una cosa que jo penso que és important és que permet aprofundir en un tema d'interès personal. Llavors és un fet que els pot ajudar també, de vegades no, però a descobrir futures vocacions acadèmiques o professionals si fan una cosa que realment els agrada.
0: Perquè suposo que a l'hora de fer treballs d'aquestes característiques, abans comentava Oriol que ja està començant a preparar el treball en temps, com gestioneu, com compagineu fer el treball de recerca amb la resta d'assignatures?
2: Bueno, jo quan vaig acabar primer de batxillerat, literalment, el dia després jo ja vaig començar a fer el treball de recerca, perquè jo sóc una persona que necessito organitzar-me molt de temps abans i a mi me costa, i jo vaig pensar, segon de batxillerat, treball de recerca, club de lectura, no, tot junt, no podré. I pràcticament quasi tot el meu treball se va acabar a l'estiu, l'únic que me faltava retocar i enllestir era el club de lectura, perquè es va fer al novembre, perquè l'havia de fer a classe i no ho podia fer abans, però per tot el demés, jo ho tenia tot fet durant tot l'estiu, i així també podies gaudir, no, segon de batxillerat, tranquil·la, i poder millorar el que hagués de millorar i les petites coses acabar-ho de detallar.
0: Cinta, tu també has estat previsora o
3: sí.
0: Ha sigut complicat?
3: Jo vaig fer com Mireia, vaig acabar quasi tota la part teòrica a l'estiu, i ja al setembre, quan vam tornar a classe, com necessitava el laboratori de l'institut, llavors ja vaig fer tota la part experimental, perquè a part volia fer-ho en temps, per si a cas me passava el que me va passar, que no em va sortir. I necessitava temps per a tornar-ho a fer, i bueno, al final m'ha sortit tot bé.
0: I Oriol, com ha estat la compaginació?
4: Jo tres quarts de lo mateix també.
0: Ha estat previsors
4: sí,
0: vostès,
4: sí, eh? Sí, sí. A més, patint en aquest àmbit també. Jo vaig començar a planificar la idea amb molta antelació, per si de cas no tenia un joc clar per a fer, que al final no és el que va passar. El que tenia al principi pensat els primers dies era el que vaig començar a fer quan va començar l'estiu. Vull dir, la idea no tenia res a veure. I, claro, normalment se fa la investigació teòrica, diguéssim, i després pues, ja te poses en pràctica això, però el meu va ser una mica més accidentat, perquè a l'haver d'aprendre també coses de zero, pues, vaig haver de fer les dues coses a la vegada, i gran part de l'estiu la vaig invertir a fer el joc, que era el que em va ocupar moltes més hores que no la investigació.
0: Suposo que és satisfet, no, ara, del joc?
4: Ara sí, ara sí.
0: Els teus companys te'l demanen?
4: Bueno, això de cara a anys que següents, ja quan tinguem més coneixements d'informàtica, ja veurem si tornem a reprendre aquest projecte.
0: Perquè suposo, Cinta, que com a coordinadora, com veus l'evolució del nivell dels treballs?
1: Home, ha millorat, eh? El començament era una cosa que, clar, que també va resultar nova per a tothom, però durant els anys estem contents, hi ha treballs molt bons, hi ha gent que ho fa per sortir del pas, com sempre, però el que estaven dient ells és importantíssim, la previsió, l'organització, aprofitar molt l'estiu per a fer el màxim treball possible, no? Perquè després, segon de batxillerat, és molt exigent, i llavors és complicat, no? I bueno, molt contents, perquè tots els anys, la veritat, que ens hem endut els premis, abans els premis Siri, els projectes de recerca que ara encara no és el premi de la Generalitat, molts d'anys seguits, i premis de per aquí també el territori, no? Com ara ells, vull dir que jo crec que dona molta feina, però que després la satisfacció per a la persona que ho fa bé i damunt reben premis, doncs millor que millor.
0: I una vegada s'ha fet el premi, doncs el treball de recerca, vull dir, se presenta als premis, i suposo que una mica de patir, de nervis. Com vau rebre la notícia de que el vostre treball va ser premiat?
2: Pues mira, jo estava a classe fent català i me va entrar Cinta i va dir, no, pot, Mireia, pots sortir un moment? I jo, sí, sí, què ha passat? Fa que has guanyat el Premi Sitges, i claro, jo me vaig quedar així, dic com? Perquè clar, aquest any mos van dir que s'havia presentat moltíssima gent, més que els altres anys, i que hagués guanyat jo de Montseny de Jesús, pues, jo m'he sentit supersatisfeta, és a dir, superbé.

0: Contenta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I
1: no m'ho esperava gent.
0: Com va ser el teu moment?
1: Doncs pues mira, nosaltres estàvem sortint al pati un dia de classe i mos va trucar la directora de l'Institut de Deltebre, ja estàvem les dos juntes i mos ho va dir a les dos alhora i bé, molt contentes.
0: Esperàveu aquest resultat?
1: Doncs pues la veritat jo és no. Que no.
2: No, no, no.
1: Jo el vaig presentar perquè, mira, pues, si guanyo bé i si no, pues, també. Però la veritat, no me ho esperava.
0: I tu, Oriol, vas presentar el treball a la Universitat de Manresa i com va ser aquest moment?
3: Bueno, el meu va ser una mica més complicat de gestionar perquè, primer que tot, la directora de la universitat mos va invitar pues, a la cerimònia de premis per haver participat, per a donar-nos també els diplomes i tot això. Però, clar, no és el mateix anar aquí a Deltebre que anar a Manresa entre setmana i quan és l'època d'estudiar per a la selectivitat, perquè caia entre mitja setmana. Tot el que vam haver de parlar amb l'organització per a veure si realment era necessari que anés, i clar, ja quan mos van dir que,
0: sí, sí, sí,
3: que seria recomanable que vingués, no t'ho dient, però sí que t'ho dient, clar, llavors me vaig sentir molt satisfet, però després de totes les hores que li vaig dedicar, pues, com a mínim estes dues hores i mitja d'anar i de tornada me'n valdre la pena.
0: I des de l'institut contents, no?, de que els alumnes siguin premiats. També causa sorpresa,
1: sí.
0: O teníeu certa esperança?
2: Jo tenia esperança, la veritat. Però bueno, també és veritat que se presenten molts i hi ha molta gent que ho fa molt bé, vull dir que molt contents. Molt contents.
0: I el paper que ha jugat el vostre tutor en tot aquest procés, com el qualifiqueu? Com l'heu vist?
1: Jo, fantàstic. A mi... moltes de les idees del meu treball me les ha gestionat ella i me les ha donat ella, jo super agraïda, perquè clar, sí que hi ha moments, no, que et quedes allà en blanc de ara què faig, com continuo, perquè clar, pots tindre tres punts fets molt bé, però potser el que vols emprendre nou no saps ni com encaminar-ho ni com continuar el teu treball, i crec que l'ajuda que et dona el teu professor s'ha d'agrair molt, perquè també dedica hores fora de l'institut i això s'ha de reconèixer també.
0: I tu, Cinta?
1: Sí, jo també, molt encantada, perquè, bueno, fer un treball de recerca que has de fer un experiment, jo almenys no n'havia fet mai cap i no sabia com s'havien de cultivar aquests bacteris i tot això a un laboratori, doncs me va ajudar molt, i també quan me vaig encallar també me va ajudar a reemprendre-ho tot.
0: I Oriol també t'ha ajudat?
3: Sí, a mi m'ha servit sobretot de comodino, de coixinet. Ell m'ha donat, vull dir, bastanta llibertat per a poder fer el que volgués dins d'uns certs límits, no? Però me va servir sobretot per a quan estava encallat com elles, per a recórrer a ajuda externa o contactar amb altra gent que fos experta per a poder treure això endavant, que també me va ser d'utilitat.
0: I com comentava, per a l'Institut és important, no?, de que hi haguen aquests reconeixements externs. Això també ajuda, no?, a l'Institut a tindre aquest renom.
2: Sí, home, és molt important. I després també, si de cara als que, a l'alumnat que puja, ho veuen, o fins i tot ells poden han anat a algunes classes a explicar-ho als de quart d'ESO o als de primer de batxillerat, no? Llavors, tindre la persona que veus cada dia a l'institut i que te ho explica i que veus que això és possible, que pots arribar fins aquí, doncs sí, és important. I bé,
0: suposa que també moments nerviosos, no?, a l'hora de defensar o explicar el vostre projecte davant de la gent, no? Com se viu aquests moments? Estàveu molt nervioses?
1: Bueno, jo me'n recordo que el dia de l'exposició oral estàvem tots a la cantina de l'institut i jo em vaig prendre hasta una tila, perquè clar, és a dir, en el meu cas, el meu tribunal me va agradar moltíssim perquè eren tots els professors que coneixia i que els tenia assignatures, i no estava tan i tan nerviosa, i també perquè havia practicat abans en ma mare i en la meva tutora la presentació, i al final me va sortir bastant bé. Però sí, sí, hi ha bastants de nervis, però també estar en els amics i que tots estiguessin més o menys igual, doncs te calma una mica, però molt bé, molt bé.
0: I Cinta, de nervis com va anar?
1: Sí, també molt nerviosa. Jo, bueno, me ho vaig preparar molt i havia practicat en molta gent. Però el dia en què vas ja cap a l'institut a fer la presentació, pues, estàs molt nerviós.
0: I Oriol també este cuquet a l'estómac?
3: Tots, jo trobo que tots els vam tindre, més que res perquè també a la presentació has de tindre en compte moltes coses, no només com parles, sinó pues, què estàs exposant, de la manera que ho fas, i també el temps que tens que fer servir per a explicar tot, vull dir que també has de resumir moltes coses si el treball és molt llarg. nervis de voler-ho clavar-ho tot i jugar-te-la tota una carta, però al final va sortir bé. Vull dir que
0: sortia tot tal com ho tens imaginat, no?
3: Sí, sí.
0: Suposa que, Cinta, a l'hora d'explicar el treball també és important, no? A l'hora d'aconseguir un premi o la nota?
2: Sí, hi ha alguns premis que han de fer l'exposició oral, o sigui, elles, per exemple, les dues van ser finalistes i era el moment en què feien l'exposició oral que es decidia el primer o el segon premi, o sigui, el premi que quedava finalista. Llavors, clar, te trobes en gent que també ho exposa molt bé i al final, no, dius, s'ha de decidir qui dels dos ho fa, i sí, és important.
0: Perquè haver fet aquest treball de recerca us ha influït en la decisió dels estudis superiors que voleu cursar?
1: Jo des d'un principi tenia bastant clar que volia fer una carrera vinculada en la literatura i en la llengua, i m'ha influït, sí, però a la vegada no, perquè, és a dir, ja ho tenia molt clar, però sí que m'ha ajudat molt a millorar la meva exposició oral, i jo penso que no sóc la mateixa persona de la que va entrar primer de batxillerat a la que surto segon, perquè he millorat en moltíssims aspectes, tant de la part oral, d'escriure, i també de la manera de redactar. Llavors crec que estic bastant satisfeta del treball que he fet i sobretot del treball de recerca.
0: Tu, Cinta, t'ha ajudat aquest treball?
4: Sí, bueno, jo ja tenia clar des del principi que volia fer una carrera relacionada en tot l'àmbit científic, la sanitat i això, i aquest treball de recerca m'ha ajudat també molt a desenvolupar la meva capacitat de parlar en públic, perquè me poso molt nerviosa, i m'ha ajudat molt en això i a, pues bueno, com saber com fer un bon treball de recerca i una bona exposició oral.
0: I a tu, Oriol, també t'ha ajudat.
3: A mi també, no? A mi també.
0: De quina manera?
3: Per una banda, el que deia Mireia, créixer com a persona, vull dir, el que era al principi del treball, jo al final del treball som dos persones diferents, també de maneres d'entendre com són els treballs, i pel que fa als estudis, pues, ja ho tenia bastant clar el que volia fer, vull dir, algo relacionat amb la informàtica, però, claro, i a part de triar el batxillerat tecnològic, doncs, evidentment te pots acabar especialitzant encara més, però igualment vaig decidir deixar-ho en informàtica, que era la idea que tenia al principi.
0: En definitiva, Cinta, podem dir que aquests treballs de recerca també ajuden als alumnes a anar evolucionant i madurant, no?
2: Sí. Els fomenta l'autonomia, aprenen a organitzar-se, aprenen a redactar, revisen constantment, llavors, no, és estar d'aprenentatge de assaig-error, torna a començar, i els fa créixer, realment. Sí, això que ha dit Mireia és veritat, no? Penses, déu-n'hi-do, no? El canvi de com entren a batxillerat i com surten, això és molt bonic per a nosaltres, no?
0: Parlant encara dels treballs de recerca, com a estudiants que heu fet a quin treball, a aquesta tasca, a un estudiant de primer de batxillerat que està començant a pensar ja com batros amb el seu futur treball de recerca, quin seria el millor consell que li podeu donar?
1: Jo el consell que li donaria és que s'anticipe, és a dir, que faci no tot el treball, però que pugui adelantar el màxim que pugui a l'estiu, perquè al final el segon de batxillerat és un curs bastant difícil i se pot llevar bastant de pes de damunt. I a mi el que me va anar bastant bé era que moltes vegades a l'estiu, pues, quedàvem tot, quasi, no sé, tots els que fèiem batxillerat pel matí a una cafeteria i mos ficàvem tots a redactar el treball de recerca, i com a que penso que va bé perquè tens altres persones també, no? Pots preguntar, això què t'apareix, no? O, pues jo això no ho faria. Clar, llavors, pues, a mi me va anar molt bé perquè, a part de les idees que tenia jo, les idees que me va ajudar molt la meva tutora, també tenies altres idees externes com la dels amics.
0: I tu, Cinta?
4: Sí, jo penso igual que Mireia, el més important és poder-ho adelantar a l'estiu, perquè a segon de batxillerat se te solaven els exàmens parcials programats i el treball de recerca, i si ja tens el treball de recerca adelantat, doncs mira, això que t'emportes, no? I sí, bueno, com ha dit Mireia, a l'estiu doncs, pots quedar amb els teus amics i dius, bueno, va, anem a avançar una miqueta de TDR, i se't fa més ameno també si estàs en algú.
0: I tu, Oriol, quin consell donaries?
3: Bueno, sempre, tots els anys, pel que pareix, les generacions sempre et diuen dos consells. Un és el que han dit elles dos, que t'ho agafis en temps i que t'organitzes bé, i l'altre sempre és la frase cèlebre de fes algo que t'agradi molt. Perquè després dedicar-li moltes hores, algo que t'agrada molt, és molt més ameno, no se't fa tan cost amunt, i si ho has agafat en temps, pues encara menys. Vull dir, sempre et diuen estos dos consells i trobo que no n'hi han de millors.
0: Cinta, suposa que haver rebut aquests premis, aquests alumnes, són aparador per a la resta de l'alumnat. Creus que serveixen, no?, d'estímul per als estudiants que vindran l'any que ve?
2: Sí, serveixen, evidentment serveixen d'estímul, i el que passa que per l'any que ve ens ha canviat el funcionament de normativa del treball de recerca. Ara la seva promoció compta un 10% de la nota final de batxillerat, i els que ja estan a primer de batxillerat, que ja han començat en el seu treball de recerca també, al final és com una matèria més, o sigui que té menys pes acadèmic, no? Llavors ho han de fer i ho han de fer bé, però tenint en compte totes aquestes premisses i tenint el que és una mica absurd és que no li puguem dedicar hores lectives, com, perquè ja que és com una altra matèria, no? Que no li puguem dedicar dins del nostre horari. Llavors això sí que és una feina extra, no? Li hem de dedicar un temps extra, que evidentment si és alguna cosa que els agrada, quan treballes en allò que t'agrada, doncs no, te passen les hores i no te'n dones compte, no? Això també és molt important.
0: I que hagi canviat això, és bo o dolent per als alumnes?
2: A veure, la veritat és que Catalunya és l'únic lloc on se fa el treball de recerca. Llavors era la reivindicació de dir que es traga el treball de recerca, perquè és una cosa que no s'hi dona, és que sí, que estressa, que no van en les mateixes condicions, perquè al final un 10% és molta nota, no? Llavors en este sentit, no? Clar, tindrà menys pes la nota del treball de recerca. A veure, jo crec que és una bona pràctica acadèmica. Llavors no sabria dir-te, no? El que és absurd és que no tinguem les hores lectives ni una cosa tan important, no? Que no se li dona importància, perquè al final si tu no li dones el temps o que es necessita, no? Pues no està ni contemplat ni en temps ni en sou, no?
0: Parlant ara de notes, heu passat ja a la selectivitat, esteu ja sí. Tranquils, no tan estressats, sí, sí. Com ha anat, Mireia, la selectivitat?
1: Bueno, a ver, jo crec que, com tothom, hi ha assignatures que ens han anat millor que altres, però en general estic bastant satisfeta de tot el que he fet durant la selectivitat i també durant el curs, però, no sé, en general tinc bones expectatives, és a dir, jo a la carrera tampoc necessito molta nota, és a dir, és un 5, però vull aspirar també a treure alguna cosa més de nota, però en general jo crec que aquest any s'han portat bastant bé en algunes assignatures, però jo crec que bé.
0: La intenció és estudiar què?
1: Vull estudiar estudis anglesos i hispànics a l'Autònoma de Barcelona.
0: I com ho veus?
1: Bé, ho veig bé.
0: Cinta, com ha anat la selectivitat?
4: Bueno.
0: Ai, és de bueno.
4: Algunes assignatures millor que altres, però bueno, en general, normal.
0: I la intenció d'estudiar quina és?
4: Jo volia estudiar odontologia, o també vaig mirar l'altra opció de fer farmàcia, però, bueno, odontologia està en un 12,5 i per tant havia de treure tot 9s i 10s i algun 8 màxim, i, bueno, no crec que entrigui, però miraré altres opcions, si no també tinc l'opció de fer un grau superior de, bueno, una FP, que, bueno, tampoc és una mala opció.
0: I, Oriol, la selectivitat com l'has portat?
3: Bueno,
0: estressat.
3: Jo, ha sigut una experiència rara, trobo, perquè hi havia assignatures potser que durant el curs havíem treballat en el patiment de dir ja veuràs com serà l'examen, i l'examen ha sigut un caramelet per a tothom en general, vull dir, els comentaris que feia la gent, però després n'hi havia d'altres que, pues que no he sentit a ningú que els hi hagi anat bé, i claro, és una experiència rara, perquè vens d'un examen que vas super satisfet i després vens de l'altre i estàs destrossat, i normalment els exàmens no eren així, o sigui, eren més equilibrats perquè ens han fet practicar els professors en, pues, en models de 3 anys, i claro, més o menys ja vas en la idea, però aquest any hi havia coses que no, vull dir, van trencar els esquemes en segons quines coses, i llavors en el meu cas, menys mal que no necessito molta nota per a fer informàtica, en este cas a Tarragona, però claro, molts companys de la meva classe que fan lo tecnològic o fan lo biològic i apunten maneres i apunten alt, per a notes molt altes, doncs, és que no sé jo fins a quin punt és una bona experiència haver passat des de la selectivitat, no sé.
0: Perquè vols estudiar el què?
3: Informàtica a Tarragona, a la URB, si puc. En teoria, per la nota no he de patir massa, però per les places, doncs, a veure com se gestiona això, però bueno, a veure què hi ha.
0: Cinta, la selectivitat és una de les coses que més estressa els alumnats, no? I sobretot han de tindre sempre un pla B.
2: Sí, això és importantíssim, no? Tot i que siguin molt bons estudiants, els dies aquells, en principi, superar la selectivitat no és gens complicat. La veritat que hi ha un 90% d'alumnat que la supera. Lo difícil és poder entrar actualment a lo que tu vols, no? Llavors, han de tindre un pla B. El pla B, el que deia Cinta, mirar-se un grau superior per si de cas, fer la matrícula quan cal, més val renunciar si no ho necessites, però tindre l'opció B per a no quedar-te després en un susto, no?, per si de cas.
0: Perquè hi ha alguns estudis que són més sol·licitats que altres, o va canviant això, suposo, no?, d'any en any?
2: Sí, però més o menys, no, per estadística, se mouen en aquests últims anys, no? Ells ho veuen també i se sol, no sol variar molt.
0: Ja per acabar del tema del treball de recerca, quina és la satisfacció més gran de veure com un projecte que comença com una simple idea acaba convertint-se en un treball premiat i reconegut? Quina seria la teva major satisfacció d'aquest treball?
1: La meva major satisfacció en general és tot el treball, perquè jo no m'esperava que sortigués, no, com ha sortit. Jo al principi tenia una idea general, no, de lo que podia ser, però penso que poder compaginar la teva parla en un llibre i també poder fer un club de lectura en què estigui la mateixa autora i en alumnes de quart d'ESO, a mi m'ha ajudat moltíssim també, sobretot a poder compaginar tres coses juntes i també a poder fer este canvi, no, com a persona, perquè a mi fer este treball de recerca m'ha ajudat moltíssim, sobretot a millorar la meva expressió oral i també, no, a controlar més els nervis, perquè he fet diverses presentacions i també guiar un club de lectura va estar una mica, no, bastant difícil i en nervis, però crec que guanyar premis t'ajuda, no, també a veure tot el que tu has treballat detrás des de treball de recerca i tot el que realment costa poder arribar fins on s'arriba.
0: I tu, Cinta, què és el que més t'ha satisfet?
4: Bueno, a mi el que més m'ha satisfet és poder traure unes conclusions del treball, perquè al principi jo veia que no podria perquè no m'estava sortint l'experiment i, bueno, pateixes, estàs en exàmens, no tens hores i, bueno, al final me va sortir tot bé i això és el que més tranquil·litat me va donar a mi i, bueno, que el meu treball sigui premiat també molta satisfacció, perquè no m'ho esperava gens.
0: I tu, Oriol, de què estàs satisfet?
3: Jo és que trobo que diria el mateix que Cinta, més que res perquè, a part del premi, evidentment, que te fa veure que totes les hores han valgut la pena que li has dedicat, veure que el treball té un principi i un final i que no està deixat a mitges i que està tancat i que té unes conclusions i que comença i acaba i reflexiona sobre el principi, veus que tot fa bonic de veure, més que res perquè el tens acabat allí, el presentes i dius, és que té un principi i un final, està tot ben lligat, està tot ben tancat i al final que no està deixat a mitges, i trobo que, o sigui, la satisfacció més gran és veure un no deixat a mitges.
0: I per al professorat, quina és la satisfacció més gran?
2: El seu esforç és el nostre èxit. Jo crec que s'han esforçat i ha valgut la pena i se n'adonen, no? Estan aquí dient que sí, que ha sortit rodó, no? Llavors això, tindre el treball i tindre la satisfacció de tot el que has après i que has pogut no? gestionar i aquí està, no? És bonic i és bonic veure que ells ho viuen així també.
0: Avui hem pogut conèixer de primera mà aquests treballs de recerca, el de Mireia León, la veu del territori i la narrativa de Maria Climent, el treball de recerca de Cinta Torrejón, les plantes medicinals i el seu efecte antimicrobià contra els bacteris causants de la conjuntivitis, i el treball de recerca de Oriol Tafalla, Mumo, jugar per combatre l'Alzheimer. Moltes gràcies per la vostra passió, per haver-nos demostrat que amb esforç i curiositat es pot arribar molt lluny, i també, Cinta, moltes gràcies a tu per la feina invisible que feu des de la coordinació,
2: gràcies
0: des del professorat de l'institut, acompanyant i impulsant el talent dels nostres joves a l'Institut en Roquetes. I així ens acomiadem avui recordant això, sí, que el coneixement i la recerca són les eines més potents que tenim per construir el futur. Gràcies a tots quatre per acompanyar-nos avui aquí a Antena Caro i us desitgem a tots molts d'èxits en aquesta nova etapa que ara comenceu. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
6: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb un temps molt tranquil a les Terres de l'Ebre. De fet, a hores d'ara hi ha dos elements que han variat un palet respecte a ahir. Un, el vent, que s'ha reforçat un xic, sobretot cap a les muntanyes del Perelló, la Serra de Cardó, la banda de Tivissa, per tant ja més cap a la Ribera d'Ebre, i per una altra banda el matí que desperta una mica més fresquet que no pas ahir. En qualsevol cas, de seguida aquesta temperatura pujarà ràpidament i s'acabarà plantant en els 32-33 graus cap a la Cubeta de Mora. De fet, aquesta tarda la calor serà més evident a tot arreu. Sempre molt de sol, quatre núvols prims poc destacables i un cap de setmana que continuarà de la mateixa forma. Més calor, això sí, ja cap a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, a la comarca del Matarranya, més de 35 graus durant les tardes i les brises de sud, aquestes marinades que cada tarda s'aniran reforçant tant a la costa com a cotes una mica més altes de l'interior. N'estem pendents a la xarxa.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil, a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
4: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
5: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
3: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
6: Notícies en xarxa.
0: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
7: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
7: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
8: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
7: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
7: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
9: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga, actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
7: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
10: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballaran amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
7: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
0: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
11: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del parc de bombers de Mataró.
12: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
11: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministre d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
14: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
13: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
15: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
13: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
7: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
16: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
7: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
7: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
17: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
7: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
19: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i en els sectors necessaris i per no deixar

0: Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
1: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballant la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
0: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraban de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Notícies en xarxa.
2: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
6: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
5: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
2: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
7: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
8: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
7: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
2: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa dues temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència.

0: David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals de la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena, el Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
2: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
3: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
4: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
3: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
5: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
3: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
6: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
3: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
7: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
3: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte de les Canàries i ordena les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin al pontífex. Considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut de Roses a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les, la Fiscalia suposa, basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
0: Notícies en xarxa.

aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva entre l'Ebre i els ports.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Impacta la teva ràdio, la teva ràdio. Sona, dissona, dins teu. Antena Caro, Antena Caro.

Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva entre l'Ebre i els ports.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I Crida omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i Festa del Caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la Festa Urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. No me senta bé
1: la penúltima... Antena Caro, la fórmula.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. I esa es la historia.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026, amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
2: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
1: I Manuel Bustos està condemnat a 8 mesos de presó la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha sol·licitat la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Avui tenim el plaer de comptar a la sintonia d'Antena Caro amb tres estudiants de l'Institut Roquetes que han destacat pel seu treball de recerca. Ens acompanyen Oriol Tafalla. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Està amb nosaltres també la Cinta Torrejón. Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Mireia León. Bon dia.
7: Bon dia.
4: Tots tres alumnes de l'Institut Roquetes, i també ens acompanya la Cinta Fàbregues, que és la coordinadora de batxillerat. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: I els hem convidat aquí perquè aquests tres alumnes han guanyat premis en el seu treball de recerca. Anem a conèixer quin ha estat aquest treball, aquest esforç que els ha portat a aconseguir aquests premis. Comencem per Mireia León. Mireia ha estat la guanyadora del 18è concurs de treballs de recerca Ramon Calvo, i concretament ho ha fet amb quin treball?
7: El meu treball se titula La veu del territori, de Maria Climent. I bé, jo el que volia era reivindicar la parla del territori i basar-ho en un llibre que en este cas és A casa tenim un himne, de l'autora Maria Climent.
4: Molt bé. La Cinta Torrejón també ha estat premiada als Premis Ramon Calvo, concretament la 24a edició dels Premis d'Investigació i Recerca, i ho ha fet amb quin treball? Com l'has titulat?
7: El meu treball se titula Les plantes medicinals i el seu efecte antimicrobià contra bacteris causants de la conjuntivitis, i jo el que volia veure era si les plantes medicinals del nostre territori podien servir per a poder tractar i curar una conjuntivitis.
4: I finalment, Oriol Tafalla també ha guanyat el primer premi de la Universitat de Manresa amb el seu treball de recerca, que l'has titulat?
5: Que l'he titulat Mumo, jugar per combatre l'Alzheimer, i volia fer un videojoc per a poder comprovar si realment aquestes tècniques o aquesta manera d'entretindre's al món digital tenia algun efecte positiu en aquesta malaltia.
4: Projectes diversos, Cinta, com a coordinadora de projectes, com escolleixen els alumnes el seu treball de recerca? Des de l'institut els orienteu?
6: Això, cada centre ho fa d'una manera. Llavors, el nostre centre, per departaments, cada departament proposem una sèrie de treballs de recerca i els ho facilitem a l'alumnat. Llavors, ells, si estan més interessats per la part científica o lingüística o tecnològica, el que sigui, escollen en un ordre, en prioritat, segons les seues preferències. També, si ells tenen alguna proposta, l'agafem, i que ha d'estar ben justificada, no?, en els objectius, o si tenen alguna ajuda, a vegades des de casa o pel que sigui, algun interès particular, i llavors tot això ho vehiculem com podem, no?, perquè clar, de vegades ens trobem que hi ha molts de treballs per a un departament i molt pocs per a uns altres, i hem acabat, això depèn dels cursos, però hem acabat decidint, donat que el treball de recerca el professorat no tenim hores lectives per a portar-lo a terme, i depèn de la voluntarietat de cada tutor, i són moltes hores de feina, llavors hem acabat decidint que tots els que entrem a batxillerat portaríem algun treball de recerca. Això te pot suposar que sigui un treball que t'apassione, perquè l'has proposat tu, o et pot suposar que sigui un treball bueno, que no t'interessa tant, o que desconegues més el tema, no? Però bueno, és està.
4: Mireia, tu has escollit el tema d'un treball de recerca, La veu del territori en la narrativa de Maria Climent. Sí. Explica'ns una mica com va sorgir la idea de triar aquest tema en concret, o és perquè hi havia alguna cosa que et fascinés des de feia temps?
7: Bé, jo al principi, com ha dit Cinta, no sabia molt bé què fer, perquè quan entrem a batxillerat tampoc tenia una idea clara de vull fer això. I la meva idea inicial era poder fer un treball de recerca sobre l'educació. I quan vaig parlar amb Cinta ens va proposar tres idees de fer el treball de recerca, i vaig escollir la literatura, perquè de gran m'agradaria estudiar una filologia, i crec que poder fer un treball en aquest àmbit m'ajudaria molt també per al futur.
4: I Cinta, amb el seu treball Les plantes medicinals i el seu efecte antimicrobial contra els bacteris causants de la conjuntivitis, també com te va sorgir la idea de fer aquest treball?
7: Jo al principi tampoc ho tenia gens clar. Sí que el que volia fer era un treball de recerca que pogués fer una part experimental al laboratori, i llavors la meva tutora em va proposar el tema de les plantes, ja que és una cosa que creix al nostre territori i ho podria fer bastant bé des de casa, i ja està.
4: I Oriol, amb el seu treball Mumo, jugar per combatre l'Alzheimer, explica'ns una mica com sorgeix.
5: Bueno, al principi la meva idea era fer un videojoc normal i corrent per a, bueno, pues per aprendre del món de la informàtica i tot això, i després de parlar amb el tutor, després de les primeres reunions, ell em va enviar un correu dient que pues, li podríem donar un afegit, perquè es veu que ell per experiència ja havia tutoritzat altres treballs que volien fer de videojocs, i normalment pues, o no els acabaven o quedaven incomplets o no satisfeien pues, los estàndards que se't demana un treball de recerca. I una de les propostes que em va dir va ser la de relacionar-ho en l'àmbit de la salut, i d'entre elles m'ha posat pues, l'exemple de l'Alzheimer, i no sé com, no li vaig donar massa voltes més, vaig dir anem a provar i anem a fer-ho per aquesta banda.
4: En què consisteix el joc?
5: Bueno, el joc és una variant del tres en ratlla, del joc de taula tradicional, però en comptes d'haver d'alinear les fitxes en horitzontal, diguéssim, s'han d'apilar unes damunt de les altres per a fer torres. Llavors, fent aquestes torres doncs vas guanyant punts i vas evolucionant, diguéssim, durant el joc. És un joc per a poder-se jugar només una persona, que era la idea.
4: Perquè a l'hora de fer el vostre treball de recerca, suposo que hi ha hagut moments difícils, no? Quin és el repte més gran que us heu trobat durant la investigació, Mireia?
7: Bé, pel que fa al meu treball, la part pràctica consistia en fer un club de lectura que va assistir l'autora, i clar, jo no havia participat a un club de lectura i mai tampoc l'havia guiat. Llavors, clar, no sabia com fer res, perquè, és a dir, no havia estat mai, i per a mi va ser un repte bastant gran, però tot i això la meva tutora em va ajudar moltíssim, vaig fer un guió per fer-li preguntes, i els alumnes també van col·laborar molt, que també m'ha ajudat bastant.
4: I Cinta, el teu moment de repte?
7: Bueno, la meva part pràctica del TDR consistia en fer créixer uns bacteris que, bueno, no eren els de la conjuntivitis, eren els de la pell, perquè són menys perillosos i per a treballar en, a un laboratori d'institut pues, eren millor los de la pell. I al principi, quan los vaig sembrar a les plaques, no me van créixer.
4: No et feien cas.
7: I llavors això me va agobiar una mica perquè pues, era la meva part pràctica, consistia en això, fer créixer uns bacteris i després aplicar pues, les infusions de les plantes medicinals i dels antibiòtics i comparar el seu efecte. Però si no em creixien els bacteris, pues, no ho podia fer. I bueno, ho vaig intentar bastantes vegades, fins que al final sí que me van créixer i vaig poder-ho fer.
4: I Oriol, el teu moment més difícil o complicat del treball?
5: Bueno, pues quan arribes a la part pràctica i te'n dones compte que no has fet mai informàtica, que no has fet la banda científica del batxillerat tampoc, vull dir que de tema de salut no en saps massa, i haver de començar de zero, entre cometes, i intentar aprendre a programar, intentar relacionar tots els conceptes que havia vist a classe com podia, i sobretot de la investigació per a la part de la salut i el tema de l'Alzheimer com a tal. Llavors, a mi el punt més difícil que li trobo al meu treball és començar a fer la part pràctica, que era lo de pes, lo important.
4: I suposo, Cinta, que aquí els tutors tenen un paper important, sobretot quan les coses no acaben de funcionar, no? I...
6: Sí, és important, perquè clar, el tutor ha d'orientar l'alumne en l'elecció del tema, concretar-lo, de vegades fan molt ampli, després pues, assessorant sobre la metodologia o ajudant, guiant, resoldre els dubtes, suggeriments, no? També, llavors, si l'alumne els agafa, pues, ho podem fer millor, no? I supervisar tota esta feina, que és molta feina, molta més de la que es pot imaginar, si es fa ben feta.
4: Perquè hi ha algun moment en el que esteu fent el treball que us quedeu així com una mica bloquejats, que no avanceu cap avant? Arriba este moment? Què passa, sí. Llavors? Què feu?
5: Bueno, en el meu cas, i trobo que parlem en nom de tots els alumnes, gran part del treball de recerca també l'has d'avançar a l'estiu per a arribar a segon de batxillerat i tindre temps i a tindre-ho tot bastant lligat, i posar-se-hi. A vegades, quan les coses no van, se fa costa amunt. Vull dir, que no veus que la cosa no avança, o tens que tornar cap atràs i ara tens que recuperar en dies. Jo trobo que és el punt més cansat d'això.
4: Sí?
7: Sí, penso sí, igual que Oriol.
4: I el paper que fan els tutors, en aquest cas, per a sortir d'aquest desbloqueig, com ho gestionen els tutors?
6: En principi l'alumne es posa en contacte amb el tutor i el tutor pues, hauria de ser qui periòdicament, no? Va suggerir, encaminant, supervisant, orientant en la part sobretot pràctica, que moltes vegades pues, se troben en moltes dificultats, no? Per a que pugui reeixir. Tampoc és, a vegades te poses una meta i no arribes aquí, però no importa, perquè el camí ho has fet bé, no? És una tasca, bueno, una mica d'entendre't en l'alumne, i si l'alumne et va seguint, al final surt.
4: A banda d'aquests moments difícils, suposo que hi ha moments també de sorpresa, d'alguna troballa que no us esperàveu. Què us ha cridat més atenció quan heu fet el vostre treball?
7: Jo, del meu treball de recerca, com em vaig basant amb el llibre de A casa teníem un himne, em va sorprendre molt, sobretot, l'ús del vocabulari de Maria Climent i també tots els temes que va arribar a tractar l'obra. Per exemple, jo n'hagués trobat dos o tres, i sense l'ajuda de la meva tutora Cinta no n'hagués trobat tots els altres. És a dir, tampoc vaig tindre una troballa, és a dir, molt gran, però crec que conèixer bé els temes i tot el que tracta l'obra és bastant important, i sobretot per al meu treball de recerca, que tracta sobre això, sobre la literatura.
4: I Cinta, què t'ha cridat més l'atenció?
7: Sí, doncs jo em pensava que les plantes medicinals sí que podrien arribar a poder curar una conjuntivitis, perquè al final és el que s'ha fet tota la vida, en una bossa de manzanilla pues te cures la conjuntivitis, però bueno, en el meu treball de recerca vaig veure que no és possible, que s'ha de fer en un antibiòtic, i això és el que m'ha de cridar més l'atenció.
4: I a tu, Oriol, què t'ha sorprès més del teu treball?
5: Bueno, me va sorprendre, però a la vegada no, el fet de que en el tema de la ciència i la salut i tot això ja s'han investigat moltes coses en moltes àrees, s'han fet investigacions de tot, i més que res el fet de trobar a gent que ja havia provat de fer jocs per a tractar esta malaltia ja en anterioritat, pues, la veritat m'ha sorprendre, perquè tot i ser una idea molt, molt, molt concreta que també va portar mesos de refer-se, de concretar encara més, pues, ja hi havia gent que havia aixafat aquest terreny, no? I bueno, també em va servir per a inspirar-me, no?
4: Cinta, suposo que com a coordinadora, més enllà de la nota acadèmica, quines creus que són les competències que van adquirint els alumnes a fer un treball d'aquesta envergadura?
6: Jo penso que el treball de recerca és una bona pràctica per a preparar per als estudis superiors, per a acostar l'alumnat a la metodologia de treball acadèmic. Llavors jo penso que això, si es fa ben fet, los ajuda en aquest aspecte, no? Fomenta l'autonomia, perquè ells també han d'aprendre a organitzar-se, a gestionar tota la part de projecte, no? Desenvolupar les activitats o la recerca, la cerca, la selecció, l'anàlisi d'informació. Millora la capacitat d'expressió escrita i oral, perquè després l'han de defensar davant d'un tribunal. I també pues, alguna cosa, una cosa que jo penso que és important és que permet aprofundir en un tema d'interès personal. Llavors és un fet que els pot ajudar també, de vegades no, no, però a descobrir futures vocacions acadèmiques o professionals si fan una cosa que realment els agrada.
4: Perquè suposo que a l'hora de fer treballs d'aquestes característiques, abans comentava Oriol que ja està començant a preparar el treball en temps, com gestioneu, com compagineu fer el treball de recerca amb la resta d'assignatures?
7: Bueno, jo quan vaig acabar primer de batxillerat, literalment el dia després jo ja vaig començar el treball de recerca, perquè jo sóc una persona que necessito organitzar-me molt de temps abans i a mi me costa, i jo vaig pensar, segon de batxillerat, treball de recerca, club de lectura, no, tot junt, no podré. I pràcticament quasi tot el meu treball se va acabar a l'estiu. L'únic que me faltava retocar i enllestir era el club de lectura, perquè es va fer al novembre, perquè l'havia de fer a classe i no ho podia fer abans, però per tot el demés jo ho tenia tot fet durant tot l'estiu, i així també podies gaudir, no, segon de batxillerat tranquil·la i poder millorar el que hagués de millorar i les petites coses acabar-ho de detallar.
4: Cinta, tu també has estat previsora o
7: sí,
4: ha sigut complicat?
7: Jo vaig fer com Mireia, vaig acabar quasi tota la part teòrica a l'estiu, i ja al setembre, quan vam tornar a classe, com necessitava el laboratori de l'institut, llavors ja vaig fer tota la part experimental, perquè a part volia fer-ho en temps, per si a cas me passava el que me va passar, que no em va sortir. I necessitava temps per a tornar-ho a fer, i bueno, al final m'ha sortit tot bé.
4: I Oriol, com ha estat la compaginació?
5: Jo tres quarts de lo mateix també.
4: Heu estat previsors,
5: sí,
4: vostès,
5: sí, sí, sí. Sem, a més, patint en aquest àmbit també. Jo vaig començar a planificar la idea amb molta antelació, per si de cas no tenia un joc clar per a fer, que al final no és el que va passar. El que tenia al principi pensat els primers dies era el que vaig començar a fer quan va començar l'estiu. Vull dir, la idea no tenia res a veure. I, claro, normalment se fa la investigació teòrica, diguéssim, i després pues, ja te poses en pràctica això, però el meu va ser una mica més accidentat, perquè a l'haver d'aprendre també coses de zero, pues, vaig haver de fer les dues coses a la vegada, i gran part de l'estiu la vaig invertir a fer el joc, que era el que em va ocupar moltes més hores que no la investigació.
4: Suposo que és satisfet, no, ara, del joc?
5: Ara sí, ara sí.
4: Els teus companys te'l demanen?
5: Bueno, això de cara a anys que següents, ja quan tinguem més coneixements d'informàtica, ja veurem si tornem a reprendre aquest projecte.
4: Perquè suposo, Cinta, que com a coordinadora, com veus l'evolució del nivell dels treballs?
6: Home, ha millorat, eh? El començament era una cosa que, clar, que també va resultar nova per a tothom, però durant els anys estem contents, hi ha treballs molt bons, hi ha gent que ho fa per sortir del pas, com sempre, però el que estaven dient ells és importantíssim, la previsió, l'organització, aprofitar molt l'estiu per a fer el màxim treball possible, no? Perquè després, segon de batxillerat, és molt exigent, i llavors és complicat, no? I bueno, molt contents, perquè tots els anys, la veritat, que ens hem endut els premis, abans els premis Siri, els projectes de recerca que ara encara no, és el premi de la Generalitat, molts d'anys seguits, i premis de per aquí també el territori, no? Com ara ells. Vull dir que jo crec que dona molta feina, però que després la satisfacció per a la persona que ho fa bé i damunt rebent premis, doncs millor.
4: I una vegada s'ha fet el premi, doncs el treball de recerca, vull dir, se presenta als premis i

0: un dia de classe i mos va trucar la directora de l'Institut de Deltebre, ja estàvem les dues juntes i mos ho va dir a les dues alhora i bé, molt contentes.
1: Esperàveu aquest resultat?
0: Pues la veritat és que no.
2: No.
0: Jo el vaig presentar perquè mira, pues, si guanyo bé i si no, pues, també, però la veritat no me ho esperava.
1: I tu, Oriol, vas presentar el treball a la Universitat de Manresa i com va ser este moment?
3: Bueno, lo meu va ser una mica més complicat de gestionar perquè primer que tot la directora de la universitat mos va invitar pues, a la cerimònia de premis per haver participat, per a donar-nos també els diplomes i tot això, però claro, no és el mateix anar aquí a Deltebre que anar a Manresa entre setmana i quan és l'època d'estudiar per a la selectivitat, perquè caia entre mig de setmana. Tot el que vam haver de parlar amb l'organització per a veure si realment era necessari que anés, i claro, ja quan mos van dir que seria recomanable que vingués, no t'ho diuen, però sí que t'ho diuen, clar, llavors me vaig sentir molt satisfet, però després de totes les hores que li vaig dedicar, pues, com a mínim aquestes dues hores i mitja d'anada i de tornada me'n valdre la pena.
1: I des de l'institut contents, no?, de que els alumnes siguin premiats. També causa sorpresa, sí. O teníeu certa esperança?
2: Jo tenia esperança, la veritat. Però bueno, també és veritat que se presenten molts i hi ha molta gent que ho fa molt bé, vull dir que molt contents.
1: I el paper que ha jugat el vostre tutor en tot aquest procés, com el qualifiqueu? Com l'heu vist?
0: Jo, fantàstic. A mi... moltes de les idees del meu treball me les ha gestionat ella i me les ha donat ella, jo super agraïda, perquè clar, sí que hi ha moments, no, que et quedes allà en blanc de ara què faig, com continuo, perquè clar, pots tindre tres punts fets molt bé, però potser el que vols emprendre nou no saps ni com encaminar-ho ni com continuar el teu treball, i crec que l'ajuda que et dona el teu professor s'ha d'agrair molt, perquè també dedica hores fora de l'institut i això s'ha de reconèixer també.
1: I tu, Cinta?
0: Sí, jo també, molt encantada, perquè, bueno, fer un treball de recerca que has de fer un experiment, jo almenys no n'havia fet mai cap i no sabia com s'havien de cultivar aquests bacteris i tot això a un laboratori, doncs me va ajudar molt, i també quan me vaig encallar també me va ajudar a reemprendre-ho tot.
1: I Oriol també t'ha ajudat?
3: Sí, a mi m'ha servit sobretot de comodino, de coixinet. Ell me va donar, vull dir, bastanta llibertat per a poder fer el que volgués dins d'uns certs límits, no? Però me va servir sobretot per a quan estava encallat com elles, per a recórrer a ajuda externa o contactar amb altra gent que fos experta per a poder treure això endavant, que també me va ser d'utilitat.
1: I com comentava, per a l'institut és important, no?, de que hi haguen aquests reconeixements externs. Això també ajuda, no?, a l'institut a tindre aquest renom.
2: Sí, home, és molt important. I després també, si de cara a l'alumnat que puja ho veuen, o fins i tot ells poden han anat a algunes classes a explicar-ho als de quart d'ESO o als de primer de batxillerat, no? Llavors, tindre la persona que veus cada dia a l'institut i que t'ho explica i que veus que això és possible, que pots arribar fins aquí, doncs sí, és important. I bé,
1: suposa que també moments nerviosos, no?, a l'hora de defensar o explicar el vostre projecte davant de la gent, no? Com se viu aquests moments? Estàveu molt nervioses?
0: Bueno, jo me'n recordo que el dia de l'exposició oral estàvem tots a la cantina de l'institut i jo em vaig prendre hasta una tila, perquè clar, és a dir, en el meu cas, el meu tribunal me va agradar moltíssim perquè eren tots els professors que coneixia i que els tenia assignatures, i no estava tan i tan nerviosa, i també perquè havia practicat abans en ma mare i en la meva tutora la presentació, i al final me va sortir bastant bé, però sí, hi ha bastants de nervis, però també estar en els amics i que tots estiguessin més o menys igual, doncs te calma una mica, però molt bé, molt bé.
1: I Cinta, de nervis com va anar?
0: Sí, també molt nerviosa. Jo, bueno, m'ho vaig preparar molt i havia practicat en molta gent, però el dia en què i que vas ja cap a l'institut a fer la presentació, pues, estàs molt nerviós.
1: I Oriol també este cuquet a l'estómac?
3: Tots, jo trobo que tots els vam tindre, més que res perquè també a la presentació has de tindre en compte moltes coses, no només com parles, sinó pues, què estàs exposant, de la manera que ho fas, i també el temps que tens que fer servir per a explicar tot, vull dir que també has de resumir moltes coses si el treball és molt llarg. nervis de voler-ho clavar-ho tot i jugar-te-la tota una carta, però al final va sortir bé. Vull dir que
1: sortia tot tal com ho tens imaginat, no?
3: Sí, clar.
1: Suposa que, Cinta, a l'hora d'explicar el treball també és important, no? A l'hora d'aconseguir un premi.

0: o la nota?
1: Sí, hi ha alguns premis que han de fer l'exposició oral, o sigui, elles, per exemple, les dues van ser finalistes i era el moment en què feien l'exposició oral que es decidia el primer o el segon premi, o sigui, el premi que quedava finalista. Llavors, clar, te trobes en gent que també ho exposa molt bé i al final, no, s'ha de decidir qui dels dos ho fa i sí, sí, sí, és important.
0: Perquè haver fet aquest treball de recerca us ha influït en la decisió de les estudis superiors que voleu cursar?
2: Jo des d'un principi tenia bastant clar que volia fer una carrera vinculada en la literatura i en la llengua i m'ha influït, sí, però a la vegada no, perquè és a dir, ja ho tenia molt clar, però sí que m'ha ajudat molt a millorar la meva exposició oral i jo penso que no sóc la mateixa persona de la que va entrar primer de batxillerat a la que surto segon, perquè he millorat en moltíssims aspectes, tant de la parla oral, d'escriure i també de la manera de redactar. Llavors crec que estic bastant satisfeta del treball que he fet i sobretot del treball de recerca.
0: Tu, Cinta, t'ha ajudat aquest treball?
3: Sí, bueno, jo ja tenia clar des del principi que volia fer una carrera relacionada en tot l'àmbit científic, la sanitat i això, i aquest treball de recerca m'ha ajudat també molt a desenvolupar la meva capacitat de parlar en públic, perquè me poso molt nerviosa, i m'ha ajudat molt en això i a pues bueno, com saber com fer un bon treball de recerca i una bona exposició oral.
0: I a tu, Oriol, també t'ha ajudat.
4: A mi també, no? A mi també.
0: De quina manera?
4: Per una banda, el que deia Mireia, créixer com a persona, vull dir, el que era al principi del treball, jo al final del treball som dos persones diferents, també de maneres d'entendre com són els treballs, i pel que fa als estudis pues, ja ho tenia bastant clar el que volia fer, vull dir, algo relacionat amb la informàtica, però, claro, i a part de triar el batxillerat tecnològic pues, evidentment te pots acabar especialitzant encara més, però igualment vaig decidir deixar-ho en informàtica, que era la idea que tenia al principi.
0: En definitiva, Cinta, podem dir que aquests treballs de recerca també ajuden als alumnes a anar evolucionant i madurant, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Els fomenta l'autonomia, aprenen a organitzar-se, aprenen a redactar, revisen constantment, llavors no, és aquest aprenentatge de assaig-error, torna a començar i els fa créixer. Realment, sí, això que ha dit Mireia és veritat, no? Penses, déu-n'hi-do, no? El canvi de com entren a batxillerat i com surten. Això és molt bonic per a nosaltres, no?
0: Parlant encara dels treballs de recerca, com a estudiants que heu fet a aquest treball, a aquesta tasca, a un estudiant de primer de batxillerat, que està començant a pensar ja com batros amb el seu futur treball de recerca, quin seria el millor consell que li podeu donar?
2: Jo el consell que li donaria és que s'anticipe, és a dir, que faci no tot el treball, però que pugui adelantar el màxim que pugui a l'estiu, perquè al final el segon de batxillerat és un curs bastant difícil i se pot llevar bastant de pes de damunt, i a mi el que me va anar bastant bé era que moltes vegades a l'estiu pues, quedàvem tot, quasi, no sé, tots els que fèiem batxillerat pel matí a una cafeteria i mos ficàvem tots a redactar el treball de recerca, i com a que penso que va bé perquè tens altres persones també, no? Pots preguntar, això què t'apareix, no? O, pues jo això no ho faria. Clar, llavors, pues a mi m'ha anat molt bé perquè, a part de les idees que tenia jo, les idees que me va ajudar molt la meva tutora, també tenies altres idees externes com la dels amics.
0: I tu, Cinta?
3: Sí, jo penso igual que Mireia, el més important és poder-ho adelantar l'estiu perquè és, a segon de batxillerat se te solaven els exàmens parcials programats i el treball de recerca. I si ja tens el treball de recerca adelantat, doncs mira, això que t'emportes, no? I sí, bueno, com ha dit Mireia, a l'estiu doncs, pots quedar amb els teus amics i dius, bueno, va, anem a avançar una miqueta de TDR, i se't fa més ameno també si estàs en algú.
0: I tu, Oriol, quin consell donaries?
4: Bueno, sempre, tots els anys, pel que pareix, les generacions sempre et diuen dos consells. Un és el que han dit elles dos, que t'ho agafis en temps i que t'organitzes bé, i l'altre sempre és la frase cèlebre de fes algo que t'agradi molt. Perquè després dedicar-li moltes hores a algo que t'agrada molt és molt més ameno, no se't fa tan cost amunt, i si ho has agafat en temps, doncs encara menys. Vull dir, sempre et diuen aquests dos consells i trobo que no n'hi han de millors.
0: Cinta, suposa que haver rebut aquests premis a aquests alumnes són aparador per a la resta de l'alumnat. Creus que serveixen, no, d'estímul per als estudiants que vindran l'any que ve?
1: Sí, serveixen, evidentment, serveixen d'estímul, i el que passa que per l'any que ve hemos canviat el funcionament de normativa del treball de recerca. Ara, en la seva promoció compta un 10% de la nota final de batxillerat, i els que ja estan a primer de batxillerat, que ja han començat en el seu treball de recerca també, al final és com una matèria més, o sigui que té menys pes acadèmic, no? Llavors ho han de fer i ho han de fer bé, però tenint en compte totes aquestes premisses, i tenint el que és una mica absurd és que no li puguem dedicar hores lectives, com, perquè ja que és com una altra matèria, no? Que no li puguem dedicar dins del nostre horari. Llavors això sí que és una feina extra, no? Li hem de dedicar un temps extra, que evidentment si és alguna cosa que els agrada, quan treballes en allò que t'agrada, doncs no, te passen les hores i no te'n dones compte, no? Això també és molt important.
0: I que hagi canviat això és bo o dolent per als alumnes?
1: A veure, la veritat és que Catalunya és l'únic lloc on se fa el treball de recerca. Llavors era la reivindicació de dir que es traga el treball de recerca, perquè és una cosa que no s'hi dona, és que sí, que estressa, que no van en les mateixes condicions, perquè al final un 10% és molta nota, no? Llavors en este sentit, no? Clar, tindrà menys pes la nota del treball de recerca. A veure, jo crec que és una bona pràctica acadèmica. Llavors no sabria dir-te, no? El que és absurd és que no tinguem les hores lectives ni una cosa tan important, no? Que no se li dona importància, perquè al final si tu no li dones el temps o que es necessita, no? Pues no està ni contemplat ni en temps ni en sou, no?
0: Parlant ara de notes, heu passat ja a la selectivitat, esteu ja sí. Tranquils, no tan estressats, sí, sí. Com ha anat, Mireia, la selectivitat?
2: Bueno, a veure, jo crec que com tothom, hi ha assignatures que ens han anat millor que altres, però en general estic bastant satisfeta de tot el que he fet durant la selectivitat i també durant el curs, però no sé, en general tinc bones expectatives, és a dir, jo a la carrera tampoc necessito molta nota, és a dir, és un 5, però vull aspirar també a treure alguna cosa més de nota, però en general jo crec que aquest any s'han portat bastant bé en algunes assignatures, però jo crec que bé.
0: La intenció és estudiar què?
2: Volia estudiar, vull estudiar estudis anglesos i hispànics a l'Autònoma de Barcelona.
0: I com ho veus?
2: Bé, ho veig bé.
0: Cinta, com ha anat la selectivitat?
3: Bueno.
0: Ai, és de bueno.
3: Algunes assignatures millor que altres, però bueno, en general, normal.
0: I la intenció d'estudiar quina és?
3: Jo volia estudiar odontologia, o també vaig mirar l'altra opció de fer farmàcia, però bueno, odontologia està en un 12,5 i per tant havia de traure tot 9s i 10s i algun 8 màxim, i bueno, no crec que entrigué, però miraré altres opcions, sinó també tinc l'opció de fer un grau superior de, bueno, una FP, que bueno, tampoc és una mala opció.
0: I Oriol, la selectivitat com l'has portat?
4: Bueno,
0: estressat?
4: Ha sigut una experiència rara, trobo. Perquè hi havia assignatures, potser que durant el curs havíem treballat en el patiment de dir ja veuràs com serà l'examen, ja veuràs com serà l'examen, i l'examen ha sigut un caramelet per a tothom en general, vull dir, els comentaris que feia la gent, però després n'hi havia d'altres que, pues que no he sentit a ningú que els hi hagi anat bé. I claro, és una experiència rara, perquè vens d'un examen que vas super satisfet i després vens de l'altre i estàs destrossat, i normalment els exàmens no eren així, o sigui, eren més equilibrats perquè ens han fet practicar els professors en, pues, en models d'altres anys, i claro, més o menys ja vas en la idea, però aquest any hi havia coses que no, vull dir, van trencar els esquemes en segons quines coses, i llavors en el meu cas, menys mal que no necessito molta nota per a fer informàtica, en este cas a Tarragona, però clar, molts companys de la meva classe que fan lo tecnològic o fan lo biològic i apunten maneres i apunten alt per a notes molt altes, doncs és que no sé jo fins a quin punt és una bona experiència haver passat des de la selectivitat, no sé.
0: Perquè vols estudiar el què?
4: Informàtica a Tarragona, a la URB, si puc, en teoria per la nota no he de patir massa, però per les places, pues, a veure com se gestiona això, però bueno, a veure què hi ha.
0: Cinta, la selectivitat és una de les coses que més estressa els alumnats, no? I sobretot han de tindre sempre un pla B.
1: Sí, això és importantíssim, no? Tot i que siguin molt bons estudiants, els dies aquells, en principi, superar la selectivitat no és gens complicat. La veritat que hi ha un 90% d'alumnat que la supera. Lo difícil és poder entrar actualment a lo que tu vols, no? Llavors, han de tindre un pla B. El pla B, el que deia Cinta, mirar-se un grau superior per si de cas, fer la matrícula quan cal, més val renunciar si no ho necessites, però tindre l'opció B per a no quedar-te després en un susto, no? Per si de cas.
0: Perquè hi ha alguns estudis que són més sol·licitats que altres, o va canviant això, suposo, no? D'any en any?
1: Sí, però més o menys, no? per estadística, se mouen en aquests últims anys, no? Ells ho veuen també i se sol, no sol variar molt.
0: Ja per acabar del tema del treball de recerca, quina és la satisfacció més gran de veure com un projecte que comença com una simple idea acaba convertint-se en un treball premiat i reconegut? Quina seria la teva major satisfacció d'aquest treball?
2: La meva major satisfacció en general és tot el treball, perquè jo no m'esperava que sortigués, no? Com ha sortit. Jo al principi tenia una idea general, no? De lo que podia ser, però penso que poder compaginar la teva parla en un llibre i també poder fer un club de lectura en què estigui la mateixa autora i en alumnes de quart d'ESO, a mi m'ha ajudat moltíssim també, sobretot a poder compaginar tres coses juntes i també a poder fer este canvi, no? Com a persona, perquè a mi fer este treball de recerca m'ha ajudat moltíssim, sobretot a millorar la meva expressió oral i també no a controlar més els nervis, perquè he fet diverses presentacions i també con guiar un club de lectura va estar una mica, no, bastant difícil i en nervis, però crec que guanyar premis t'ajuda, no, també a veure tot el que tu has treballat detrás des de treball de recerca i tot el que realment costa poder arribar fins on s'arriba.
0: I tu, Cinta, què és el que més t'ha satisfet?
3: Bueno, a mi el que més m'ha satisfet és poder traure unes conclusions del treball, perquè al principi jo veia que no podria perquè no m'estava sortint l'experiment i, bueno, patixes, estàs en exàmens, no tens hores i, bueno, al final me va sortir tot bé i això és el que més tranquil·litat me va donar a mi i, bueno, que el meu treball sigui premiat també molta satisfacció perquè no m'ho esperava gens.
0: I tu, Oriol, de què estàs satisfet?
4: Jo és que trobo que diria el mateix que Cinta, més que res perquè, a part del premi, evidentment, que te fa veure que totes les hores han valgut la pena que li has dedicat, veure que el treball té un principi i un final i que no està deixat a mitges i que està tancat i que té unes conclusions i que comença i acaba i reflexiona sobre el principi, veus que tot fa bonic de veure, més que res perquè lo tens acabat allí, el presentes i dius, és que té un principi i un final, està tot ben lligat, està tot ben tancat i al final que no està deixat a mitges, i trobo que, o sigui, la satisfacció més gran és veure un no deixat a mitges.
0: I per al professorat, quina és la satisfacció més gran?
1: El seu esforç és el nostre èxit. Jo crec que s'han esforçat i ha valgut la pena i se n'adonen, no? Estan aquí dient que sí, que ha sortit rodó, no? Llavors això, tindre el treball i tindre la satisfacció de tot el que has après i que has pogut no? gestionar i aquí està, no? És bonic i és bonic veure que ells ho viuen així també.
0: Avui hem pogut conèixer de primera mà aquests treballs de recerca, el de Mireia León, la veu del territori i la narrativa de Maria Climent, el treball de recerca de Cinta Torrejón, les plantes medicinals i el seu efecte antimicrobià contra els bacteris causants de la conjuntivitis, i el treball de recerca d'Oriol Tafalla, Mumo, jugar per combatre l'Alzheimer. Moltes gràcies per la vostra passió, per haver-nos demostrat que amb esforç i curiositat es pot arribar molt lluny, i també, Cinta, moltes gràcies a tu per la feina invisible que feu des de la coordinació,
1: gràcies
0: des del professorat de l'institut, acompanyant i impulsant el talent dels nostres joves a l'Institut en Roquetes. I així ens acomiadem avui recordant això, sí, que el coneixement i la recerca són les eines més potents que tenim per construir el futur. Gràcies a tots quatre per acompanyar-nos avui aquí a Antena Caro i us desitgem a tots molts d'èxits en aquesta nova etapa que ara comenceu. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
6: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb un temps molt tranquil a les Terres de l'Ebre. De fet, a hores d'ara hi ha dos elements que han variat un palet respecte a ahir. Un, el vent, que s'ha reforçat un xic, sobretot cap a les muntanyes del Perelló, la Serra de Cardó, la banda de Tivissa, per tant ja més cap a la Ribera d'Ebre, i per una altra banda el matí que desperta una mica més fresquet que no pas ahir. En qualsevol cas, de seguida aquesta temperatura pujarà ràpidament i s'acabarà plantant en els 32-33 graus cap a la Cubeta de Mora. De fet, aquesta tarda la calor serà més evident a tot arreu. Sempre molt de sol, quatre núvols prims poc destacables i un cap de setmana que continuarà de la mateixa forma. Més calor, això sí, ja cap a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, a la comarca del Matarranya, més de 35 graus durant les tardes i les brises de sud, aquestes marinades que cada tarda s'aniran reforçant tant a la costa com a cotes una mica més altes de l'interior, que també continuarà amb vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda, d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
7: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
8: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
9: Trabajar por ahí de temporero.
8: Yo es que nunca me he ido de aquí.
9: Ya, es muy fuerte eso.
7: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
10: Embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%, pero tú no tienes que ayudar.
11: Sí, señora.
12: El váter pierde agua, les daré $100 más.
13: ¿Qué dice?
11: Que si le arreglamos el váter.
13: Somos afinadores, arreglamos pianos.
12: 200.
13: 500 y hablamos.
7: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
14: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
15: ¿Qué has robado?
16: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
7: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Preparat per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, disseny

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
4: A fer punyetes! Vamos! Benito! Espectacular!
3: Ojo,
4: M'encanta.
3: Quines clavades foto,
4: M'encanta este moment que comença hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
3: Tertulieta.
4: Títers.
3: Mos abracem, mos veem.
4: Mos besem, fem l'heterocuriós.
3: És
4: després...
3: una teràpia, això.
4: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes, un pelota sec, clic-clic, el divany de la nit. Ja, Tito.
3: Ja la fent.
4: Tito, què?
3: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
4: Aquí això, Tito, veies que s'obre aquí?
3: A veure
4: que s'obre aquí.
3: No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en aquesta sala,
4: Tito, aquí la gent està baixant.
3: Cada vegada són menys aquí,
4: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
3: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant i ja està.
4: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
3: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Això... Tenen,
4: no
3: tenen?
4: No ho sé, això és el que m'han contat.
3: Això és el que diuen.
4: No he contrastat informacions, Tito. Però què?
3: Bueno, ara que dius de la calor, com ho portes,
4: Bueno, així.
3: No ho sé,
4: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys.
3: Sí. Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
4: Ho estic intentant, Tito.
3: Bueno, aquí a Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no?
4: No, que soc becari, Tito. Aquí
3: ara ets copresident, copresident del programa, ja.
4: Copresident?
3: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu això ja...
4: Vaig començar com a mascota, Tito, jo sóc copresident, A Florentinos Amigas. Què...
3: Hòstia, com a mascota aquí.
4: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
3: De moment, lo de la calor, Jo trobo que això apreta molt per ser el mes de maig,
4: Massa.
3: Home, que encara queda el juny. Encara queda tot l'estiu, encara no han començat.
4: I després hi ha dues vacances en tot l'estiu.
3: Que se farà llarg per aquestes obres.
4: L'estiu llarg, però les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la veritat no et trobes malament, només perquè sent festes...
3: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
4: I xiqueta. Què?
3: Què? De què vols que parléssim avui?
4: Ja ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
3: Hòstia, el papa.
4: Què?
3: Què trobes?
4: Que hauria de llegir en Tortosí. Que pago, Déu, què passa? Què?
3: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, doncs és el mínim, no?, que pot fer si ve a un puesto que parli algun idioma.
4: Després de que vos costarà 25 milions euros, euros europeus, 25. Hòstia. Com els costarà? Què, Tito?
3: Hòstia,
4: per a què? Perquè vingui a fotre dos... No sé què diu fer, diu tirar aigua, fiquen un pic, no sé què li diuen fer la...
3: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
4: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, en telecomunicacions... No, mira, locos i tontos no. No, estos no paguen, estos fan... Aporten, col·laboren, Però bueno, que també està bé, però...
3: Pues que vingui...
4: Què?
3: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
4: Bé, la punta...
3: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
4: Bueno, no, església no, No és una església...
3: Santuària.
4: No sé què és.
3: No ho sé, un temple,
4: no
3: soc, al gros.
4: Sí, no soc molt del clero, jo, Tito. Te ho prometo. I... tema mundial, què?
3: Ja està aquí, el mundial,
4: Estàs engorilat o no?
3: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta
4: avui
3: de pilota, avui.
4: Podem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes,
5: tenim, avui tenim gran programa.
4: Dos dels grans de roquetes. De grans de dia i llegendes de nit, Tito. Són els dos que ven, espectacular.
5: Després.
4: Una de les associacions més antigues, i que de les que sempre fan col·laboració de tes bones.
5: De les que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
4: Tito,
5: Sort d'ells.
4: Si no, veníem per la tele sempre, Tito, però no despel·les sempre. Doncs
5: pues ara que parlaves del Mundial, jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, jo me'n vaig cap a tres rames, saps?, més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus?
4: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lento, és com veure un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, seran els partits així.
5: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
4: I tema pandèmia, si em ve un altre, jo el que vull és que agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat dos o tres anys tancat a treballar, i tot, jo vull ser dos primers.
5: A mi em va assustar, ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
4: Tu vas sentir la notícia i Amazon, 1000 caretes enviar, sí, ja costa el que costa, però ja.
5: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Lo que sigue serà, ja ho aparcarem com poguéssim.
4: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, ja que està tot pensat.
5: Tu veies aquells que estan a la casita de Bad Bunny, si es pateixen molt i es preocupen molt de les pandèmies.
4: Anem de cap a caïda, Començant el Obama, estem ja en Bad Bunny,
5: A veure, clar, anem pujant.
4: Benito.
5: Ho has vist o no, tot allò?
4: No, he sentit parlar, Tito, no ho vull veure. No, és que tinc pesadilles després.
5: Tot ja una goteta a la mà.
4: Bueno, això no tinc cap problema,
5: d'anar a gotar. Futbolistes, actors, presentadors... Que el ron no falta, Sobretot que el ron i la festa no falta. Allí t'hauria de veure tu.
4: No em venia, jo soc molt nerviós, Tito. Jo em venia un munt. Jo s'ho tomo a totes les fotos, Tito. No hi ha cap foto que surti que normal.
5: No ho sé, tia, però este paio, jo no ho entenc com pot tindre tant de boom, que en la poca gràcia que té, en la música, 7 concerts a Madrid, Set concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
4: Sí. Com si ho dic, això de multi, què? Multi... A full, abarrotau, que diríem aquí, abarrotau.
5: A full, multinivall.
4: Però sí, Tito, sí, 7 concerts i aquí només 2, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Malament no estem.
5: Però Madrid és Madrid.
4: Vinga, hi ha més
5: lliure. Ara Florentino, si surti que és Florentino, diríem.
4: A veure, fes-me. Para. Fes-me Florentino.
5: Ara sortirà, ara.
4: Tito, home, tinc la pell de gallina encara.
5: Madrid és Madrid, i ja està. Madrid és Madrid. Te vas quedar amb Florentinat, m'agradar.
4: És que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentinat.
5: Ahir es va dir que emprenyar, no sé si ho vas veure ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar a lo que en teoria ha de ficar-se
4: al seu lloc. L'Enric
5: Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure molt... No sé si en té 37 anys.
4: No ho sé, home, l'hoste està cremadet,
5: l'Onoi. No ho sé, jo el vaig veure meu.
4: Però, Tito, jalen,
5: No, s'hi va fotre allà la camiseta, no sé si ho vas veure... I firmat que portava el contracte conforme... Era veritat.
4: Si em dius que em portava firmat amb la servilleta, jo em cago de puny.
5: Sí, i ahir, no sé quan, ja vaig veure que era mentida. Que Haaland i el seu representant ja han dit que això és mentida. Que
4: I
5: no
4: ahir dijous va anar a Milenio 4, Florentinat. El dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
5: Però no sé si ho has vist, que el graciós saps què va ser de tot això. Claro, van a este paio a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té feina i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anava veient com anava el programa i diu, hosti, jo quería fer algo, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
4: no.
5: Si va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que diria l'anunci era sí.
4: Però anunci? No, pensé, amè.
5: Sí, i després ficava, vota a Florentino, eleccions del Real Madrid. Increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, fica això ja.
4: Això també en parlarem després.
5: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no era que no era Mourinho, que també que no ho havia dit ell. També.
4: No, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, sí. De l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
5: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen... Estafes, bueno. Ara m'apareix que hi entra una llei que ho no, regularan, no, no. Perquè ja seria hora.
4: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen i encara mos fan una llei perquè no mos faguen... La...
5: Com aguantes, Tom, eh?
4: Espec que té dos o tres llibres de...
5: Com aguantes, Tom, el govern?
4: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
5: No sap res?
4: Ell no sap res, que és cego, és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya ser un ignorant, Tito, no t'hi ha d'entrar.
5: Els seus voltants només n'hi van passant, desastre, desastre, desastre.
4: Presuntament, que vos fotran tancada la ràdio, Tito, tot és presuntament, eh?
5: Bueno, n'hi ha de presuntos i m'apareix que ja n'hi ha, que ja no són
4: presuntos. No, no, tots són presuntos.
5: N'hi ha de tots.
4: Però presuntament, eh?
5: Però n'hi ha uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi ha tants, quan n'hi ha tants...
4: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten o palo l'aigua, eh, Tito?
5: Que haurem de censurar. En aquestes paraules també, eh?
4: Senyores que fumen i mitjà blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
5: bueno,
4: què?
5: Jo ja tinc ganes d'entrar, perquè avui el tema serà bo, avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que aniria ja directament ja en busca d'ells.
4: Pues,
5: sí. Però abans ja ho saps.
4: Abans? Però no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
5: Què dius ara?
4: Sí.
5: Què dius? Espera't.
4: Bravo.
5: Home, això s'ha de celebrar, eh? Que això és novetat.
4: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
5: Ah, sí, tenim proves i tot, així.
4: Mon germà, tranquil·la, la fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit, vull que em fiquéssiu aquesta cançoneta, Tito.
5: Anem a ficar-la, va, canvia, ja la tinc preparada.
4: La tens preparada?
5: I després la comentem, a veure.
4: Vamos, Tito.
5: A veure si té bon gust o
4: què. Mon germà, Samuel del Valle. Bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no, mon germà no.
5: Deixem-ho aquí. A veure si té bon gust, vinga, va.
4: A veure, Tito.

0: Ui,
1: vamos, Tito.
0: Pues té un rotllet.
1: Què?
0: Té un rotllet així guapo, no?
1: Pensa que diries que és l'últim que edifica amb la cançó que demana.
0: A veure, no, trobo que l'han encertat. Sí? Tenia un rotllet.
1: Vinga,
0: per a l'estiu, així...
1: Que m'estic fent gran.
0: Una terrasseta, la musiqueta...

0: Quedar-vos, no tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
1: Ah, no! Tinc aplaudiment! Tinc aplaudiment! Ah, ah, ah,
0: Tenim els estudis el seu president,
1: vamos,
0: el senyor Ramon Pardo,
1: molt honorable,
0: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si us ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
1: Punyete, vamos!
0: Bona nit!
1: Bona tarda. Bona nit. Deus, home, tita, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la penya. El primer que faig a la penya és això. Vale, ara em sento còmode ja.
0: Ara
1: molt
0: ja bones,
1: molt honorable Ramon. Alberto. Bueno, Benito para la gent de la ciutat de Roquetes.
0: És Benito?
1: Benito per la ciutat de Roquetes.
0: Quan t'havia dit el nom oficial, Alberto, allò és que dius...
1: Han vingut els dos, Alberto i Benito, els dos. Bones, què?
2: Bona tarda.
1: Esteu preparats?
2: Estem preparats.
0: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen, després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots en la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
1: I m'han encertat la talla i tot.
0: A un he d'encertat, a l'altre de justeta.
1: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
2: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes.
1: Molt
2: bé. I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, vull dir, abans de muntar la penya ja volíem un munt de socis.
1: Aquí, ja. Aquí una estructura
2: fàcil. Home, fàcil. Claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
1: hòstia,
2: va fer l'escut de la penya, I així vam arrencar.
1: Que tinc entès que potser ahir va ser el vostre aniversari?
2: El dijous, sí.
1: El dijous?
2: Sí. 32 anyets.
1: 32 anyets, saps, tito? 32 anyets. Uns xicuelos. Va soltar un noi huevos.
0: A que no n'hi ha? Pam.
2: Així va ser.
1: Així va ser.
2: Més o menys va ser així.
1: I a partir d'aquí què?
2: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
1: 300 socis? Molt bé,
2: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
1: Sí, ja ho sé. Algun me deixeu vindre allà que hi ha.
0: Algun, no pots anar molt tampoc.
1: Ja,
0: és que som... rastre, sí. Es marca allà.
1: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, sí. La gent vol dormir...
0: Vius el partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
1: Sí,
0: a
1: l'expulsió...
2: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
1: Sí. En això, per no carrer ascensió, no es vaig jugar. Perquè després tinc una cançoneta que ja la cantaré, sí. Crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Quan te vas unir a aquesta aventura?
3: Doncs pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
1: 2006?
4: Oh. A la segona Champions, bé. A la segona Champions. Sí, sí. Correctament,
1: molt
4: correctament.
1: Molt bé. Sí, sí. Cada Champions recomanem gent.
2: Bueno, se va unir bastanta gent en aquesta Champions.
1: A la segona Champions.
2: Álvaro, Sergi, que encara estan natros.
1: Molt bé.
2: Se van unir bastanta gent, hem anat canviant de gent, el que passa és que de presidents no.
1: Perquè els socis fundadors, perquè dir aquells 2, 4, 6 que van dir este no hay huevos.
2: Home, això va començar pues, Joan Enric, que em va ser el nostre primer president.
1: Grande, eh?
2: Llavors estaven els germans José Antonio i Enric. Henry, que era...
1: Hòstia, també l'hagués sigut portat, també l'hagués xalat.
2: Vam agafar José Luis Hueche, de secretari, que tampoc no està en nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres en 20 i tants anys, imagina't, no sabíem de què anàvem.
1: I que no havia xat GPT ni res per que ens expliqués com anava això.
2: No hi havia res, llavors vam haver d'agarrar algú en...
0: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
2: Molt bé.
1: Correcte.
2: Després estava jo, Lluís Rodríguez,
1: vamos.
2: Sergi, Aznar...

0: Tots formats a la Masia, tots formats a la Masia.
1: Vaya alineació, eh? Vaya
0: part, eh? Tinc la pell de gallina, eh? La pell de gallina.
2: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
0: Vamos.
2: Casil.
0: Casil, Casil, Casil.
2: Joaquim Miralles.
0: Vamos, Chimo Bayo.
2: Chimo Bayo. I Pasqual, Pitac, que encara estan natos.
0: Pasqual.
2: Entens? Estos vam ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
1: Vaya 11, eh?
0: Claro, que això que agafes, dius, hòstia, bueno, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, bueno, anem a l'Ajuntament.
2: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, bueno, enviar els papers al Barça, clar.
0: Ah, senyor Núñez, d'aquella època?
2: D'aquella època, sí.
0: Núñez, si no em costa un duro i voleu fer una penya, ja...
3: socis, socis,
0: socis...
2: El soci no se'l pot enviar.
0: Vull fer un sàndwich.
2: Sàndwich.
0: Sàndwich.
2: Diu, no, no, que no estic.
1: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
2: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan van fer nosaltres el 25, doncs n'hi van haver diverses.
0: El 2017 va ser, no?
2: 2019.
0: És que
1: és trist, però és així, eh?
0: Jo vaig estar...
1: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, hi ha lligues, doncs els seguidors augmenten.
2: Sempre.
1: Els penyistes i tot.
0: És veritat, sí.
1: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap aquí, se'n van cap allà.
0: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, quan el Triplet, o de Goris Enrique, fa tot això també. Però veus això?
2: Sí, però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
0: No, perquè
2: sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
0: No és dir,
2: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
0: I més una penya com vosaltres, que segons estic entès, també sou molt participatius en festes.
2: Sí,
0: a les festes roquetes.
2: Mira, lo demà dissabte fem la presentació de les pubilles.
0: Molt bé.
2: A l'Hort de Cruells. Tenim 3 pubilles grans i un hereuet.
0: Molt bé, Tito, aplaudis, Tito! 3 pubilles.
1: Déu-n'hi-do.
0: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són, ni un far per a trobar pobilles, 3 madres.
2: El triplet.
1: Tots volen, veus el que diem? Totes volen anar i se pugui al Barça, que estem de moda una altra vegada. Estem de moda.
0: Molt bé.
2: I sortirem a l'ofrena.
0: I
2: participarem en lo guinyot de festes.
0: Lo guinyot fa anys també.
2: Enguany lo farem en dissabte, com l'any passat. Perquè l'any passat se va anul·lar el dimarts pel foc de Paús.
0: Sí que és veritat.
1: Sí.
2: El van fer en dissabte i mos va anar molt bé.
0: Sí.
2: I el farem, tornarem a fer-lo en dissabte. La gent,
0: crec que és una molt bona idea.
1: En dissabte la gent sempre té més ganes.
2: No, perquè el dimarts és el dia del sopar de la vaca.
0: Sí. La cabra.
2: Llavors era problemàtic. Perquè sempre s'acaba a les 8 i pico.
1: I s'ajuntaven coses.
2: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar, és complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
0: Ostres, el dissabte, com vol córrer focs, no? És el primer dissabte o el segon?
2: El segon
0: dissabte.
2: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
0: Molt bé.
2: Les penyes, les colles, diguéssim, i bueno.
0: I lo guinyot lo feu, vosaltres?
2: Allà baix.
0: A la carpa. També? Molt bé.
2: Bueno, si fa vol, farem davant del bar.
0: Molt bé.
2: Baix dels arbres.
0: Que millor ubicació per estar allí a la sombreta, els abuelos, tillans, això no es pot fer.
1: Calor, en lo clinc-clinc.
0: En lo clinc-clinc. Però jo, de tarda, si es ve cerveseta,
1: seria... Però és igual, clinc-clinc.
0: Home, a partir de semis, sí, eh? Si arriba de semis el guinyot, ja comença el clinc-clinc, que ja veus que t'entra...
1: Llavors ja canvies, no? Home, canvies de color al got, no?
0: És el nèctar de la sabidoria, comences ja a veure les jugades claríssimes. Per exemple, l'acte del guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre eren dimarts. I aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
1: Doncs d'aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
0: Sí, no?
4: I a guai pots vindre.
1: És bona persona, li agrada fer clinc-clinc, jugar bé les cartes, se veu, doncs, bueno, ets un bon partit.
0: Sol cantar i tot.
1: Sols guanyar, també, sols arribar.
0: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo, eh?
1: Ah, mira, doncs,
0: Soc bicampió, eh? Bicampió. No, tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, eh? L'any del segon triplet del Barça.
2: I qui era la teva parella?
0: Albertini.
1: Hombre, otro fenomeno. Mira, ara...
2: Està desaparegut, eh?
0: Sí,
1: ara has nombrat,
0: que no tinc amic, ja.
1: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap, relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu... Jo i Albertini, eh, Calú.
2: En entrades de la penya?
1: En entrades de la penya.
0: Que va llaure el sorteig, eh, i mos va tocar els tres de puta
1: quin
0: mare.
1: Dia, quin dia encert. Eh, quin dia llarg.
2: Clinc, clinc, clinc. Clinc, clinc,
1: clinc. Quin dia llarg aquell, eh? Va ser intenso, eh?
0: Menys
1: ser...
0: mal que quasi no me'n recordo de res.
1: va ser...
0: Espectacular, sí. El primer
1: al camp, lo partit, lo partit lo van veure en ressaca ja.
0: Sí, sí.
1: Lo partit en ressaca ja.
0: I en la busca d'autobús, agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
1: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, que ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja estàvem bé.
4: Això va ser l'any 2009.
0: 2009. Eh,
2: correcte. Va anar de Joanito, no?
0: També, 2009.
2: Va anar de Joanito a passar la ressaca, sí. No?
1: De Tortosa. De Tortosa a València, no sé quantes vegades vam fer parar l'autocar a pixar.
0: Per favor.
1: Només t'he dit que això.
0: Ara, a partir d'aquí diem sempre que fiquen bany i tot. Perquè això és una altra. Tots els partits del Barça surten a l'autobús des de les Tortoses.
2: Tots. De... Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador a l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
0: Podríem dir que la
2: però
0: gent...
2: enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
0: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits
2: sí,
0: del Barça?
2: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan.
0: Dos o tres autobusos.
2: La agrupació de penyes.
0: Guapo. Espectacular.
2: Dies de quatre, també. Sí, sí.
0: Increïble. I almenys un normalment surt d'aquí baix.
2: Sí, raro és un, sempre són mínim dos.
0: Molt bé, molt bé, perquè ara ja que estem, si algú es volgués fer soci de la penya de la Montcaro...
2: Bueno, intentar pues, trobar-me a mi o vale. Parlar al bar de Joanito, a la Rabaleta, al bar de la plaça. Allí hi ha fulles i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
0: Que serien les dues sedes?
2: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos...
0: Estem fent una reclamacioneta, sí. Aprofitem bueno, també les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tothom
2: bueno,
0: fotent
2: no,
0: reclamació.
2: No. M'han dit que és possible que
0: és
2: sí.
0: Possible.
2: De cara a setembre, octubre, tinguéssim alguna
0: cosa. Del 2023, a veure com estava així.
2: Sembla que serà enguany.
1: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
0: L'Ajuntament sempre s'ha de fer.
2: Calo que hi ha eleccions.
0: Hi ha eleccions. Ah!
2: Déu,
0: espera, que se m'acaba de ficar la pell de gallina, tito. Què puc demanar?
1: Vale, ja,
0: deixa'm pensar. Espectacular.
2: Pues sí.
0: Llavors, fem-nos socis, que és la quota, que...
2: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
0: Molt bé, carnet de penyista.
2: Carnet de penyista. Uh-huh. Després està el de parella, que són 29 euros.
0: Uh-huh.
2: I llavors està el familiar. El familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista, que sigui. Són 4, 6...
1: O no, res, val la
2: se
1: pena.
2: Se poden apuntar a los que siguen a la família.
0: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a que és de... Com a...
2: Sí, tens descomptes.
0: Però
2: tens...
0: I a part, si mai volguessis soci del Barça, tu ja demostraries que has estat...
2: Sí, però això cada un s'ha de fer...
0: Vale.
2: S'ho ha de fer a la web del Barça.
0: A la web del Barça.
2: Però, bueno, jo els accepto. I
0: vale, perfecte.
2: Cap problema.
0: Pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús...
2: A la botiga del Barça...
0: És una passada anar a l'autobús, eh?
2: Sí, el
0: deu central,
2: sí.
0: Dia que va calo...
1: El dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen, no, ja, perquè he vingut avui.
0: Ja és que ara només m'hi deixen anar de dia. Deixen anar de dia, ara, la gent vol dormir.
1: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anem nosaltres no estaven oberts i allò era un petit.
0: I no cal...
1: Ara deus disfrutar en el lavabo obert.
0: No cal ficar-ho tot dins, eh? 50% sobre. No cal, no som molt exigents, i tot.
1: A veure, però patiguem, eh? Hòstia, patiguem.
0: Un dia quasi em faig la fimosis, eh? Intentant pixar dins la llauna, tito. I és quasi tot, eh? Si em faig la fimosis, m'hi quedo quasi sense, eh? És la paracol de compte.
1: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertulieta d'estat general.
0: Que pareix, les eleccions de Font i Guardiola van aparèixer, jo què sé...
2: Guardiola.
0: La porta, vull dir. Perdoneu-me, és que és de nit. Les eleccions de la porta...
2: Clic-clic.
0: Les eleccions de la porta i Font van ser, jo què sé...
2: Light.
0: Comparant-se a l'espectacle.
1: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
2: Bé.
1: Florentino una altra vegada, segur?
2: Sí. El
1: senyor este que nombràvem abans, el senyor Riquelme, no. Que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
2: No, jo per mi que és que Florentino.
0: Jo també. Sí, jo opino el mateix.
1: Dóna més joc.
2: No, vol vendre el club i anar tot molt bé.
0: No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho sentit, que ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
2: 100.000 euros cada soci. 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fos soci?
0: Vender. Tanca, tanca, claro.
1: Esta gente no me escucha, no me escucha esta gente.
0: Y se borran de la vida.
2: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el gasta.
0: Modificaran la norma, diu. La norma per a que pugui fer concerts.
4: La Ayuso.
0: La Ayuso, no, l'alcaldia crec que és. La Ayuso és...
2: Això diuen. Però bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
0: Sí o no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo...
1: Qui anirà?
2: El papa.
1: Ah, bueno,
0: hòstia, és de l'Ipim.
1: A Bernabéu, va, el papa?
2: Sí.
0: Este és de vi, eh? Jo sé que és de vi. Ni cervesa ni guata, és més del vi, que és la sang de Déu.
2: És l'únic que aixecarà una copa, guanya el Bernabéu.
1: Hòstia, el Bernabéu, el papa, eh?
0: Sí, va celebrar el Nada Plete, oco, eh? Va vindre el papa per ser una
1: bona plena. Fer la creu allí.
0: La ratlla i la creu.
1: Perquè, clar, no han llegut victòries, no han llegut títols, doncs, que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
0: però hi ha algun dimoni. Hi ha diners.
4: Sí, no. Va fer-lo vindre, home, claro.
0: Poco, que, claro, pagant natros, tío, no, a la vegada. Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen. Comptaran com a que els concerts són com a d'interès general, sí. D'este...
2: Ja veurem. Ja
0: veurem. O que els veïns són tots
2: per això
0: de...
2: Per que els veïns ja han dit...
0: Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, eh? Tota aquella barri de...
2: Aquella zona no és
0: San Martín,
2: de...
0: San Martín, sí. Ho he dit, eh?
2: No és de pendejos.
0: No.
1: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
2: Del Barça.
1: Parlem del Barça. Que tenim molt que parlar, de que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home. Sí. Parlem del Barça.
2: Què? Molt bé.
1: Del Barça present i del Barça futur. A veure què m'ho espera.
0: Tito, fot la cançó de la secció de Calo, que tinc un munt de preguntes d'estes i ja m'ho fotré la secció de Calo, Tito.
1: Ja vols tirar la secció?
0: Sí, fotre la secció.
1: Però si m'agarres en imprevist...
0: És que si comences a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, Tito.
1: Va. Fotre. Tirem la secció.
0: Sí, la secció de Calo.
1: Calo! Han cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
0: I que em sangren, si em trec los auriculars, me sangren.
1: I mira que la setmana passada, Paco, separeus, quan crideu, separeus, no hi ha manera
0: de saber. A mi la mare, no, la mare, Paco. Comencem la secció de Calo improvisant, perquè com veig que Tites està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per a mullar-nos, No és una ronda flash, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
2: Jo em quedo en Flick.
0: Jo també. Molt bé, jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
2: No.
0: Pensava que està molt a full, eh?
2: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
0: Sí, no, ara és que estem molt bé.
4: I a part va tindre un moment el Barça, també.
0: També. Per què va marxar?
2: Perquè va voler.
0: No va ser culpa de Novita, o també estava més, si havia de ser duret, o res.
2: Bueno,
0: cuidava també.
2: Ell té les seues coses, fa les seues èpoques, a cada puesto i ja està.
0: Ha ressuscitat a Dembélé,
4: I també ha ressuscitat la marxa d'Mbappé.
0: També podria ser.
2: Jo
0: després de veure lo de com si diu, lo de lateral esquerre, merda. Joao
1: Cancelo.
0: Igual resultaria també Flick hasta Joao Félix, eh? I ara ve Joao Félix aquí, que en Cancelo.
1: Deixa-l'entra, està.
2: No? Sí, ja estem.
0: Sembla que està marcant gols com a xurros allí a...
2: Aràbia.
1: Aràbia.
0: A la Lliga tot poderosa d'Aràbia.
2: I Cristiano també fa gols allà.
0: A full. Qui creieu que acabarà fitxant? Qui creieu que acabarà fitxant de delanter el Barça? Kane? Haaland? Murici o el de l'Atlético, Julián Álvarez?
2: Si poden, Julián, si poden.
0: Creieu, però...
4: Jo crec que té més números Julián Álvarez.
2: Murici, perquè Murici ja està fitxat, no sé qui l'ha fitxat, però sí, el baixa a segona divisió.
0: 10 quilos valia només, segon màxim golejador de la Lliga.
2: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no sé.
1: Perquè este que ha fitxat nou lo Barça, no és delanter també?
0: No, és extrem.
1: És extrem?
0: Lo Gordon.
1: Este fa bona pinta,
2: Este bueno, corre molt.
0: Sí, jo el tenia supercontrolat.
2: De moment corre molt.
1: No el coneixi, eh?
0: No, bé, jo què sé, jo soc germà, aquell que corre també, en Flash.
2: No, no va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
0: No, vaig anar al Rayo, saps?
2: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
0: sí, i a l'anada també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un munt, tita. Corres de covards, demà explicaràs.
1: Bé, bueno, ja veurem.
0: Vale.
2: Tira.
0: Tema mundial.
2: Buf.
0: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
4: És que bueno, el Madrid, jugador seleccionable, per la selecció espanyola no en té ni un.
0: Però preferiria...
4: Bueno, el meu house este que van fitxar.
0: El house este.
4: que van fitxar, que no serveix per res.
2: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
1: Això hem comentat poc, però té veritat. Això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti que no es fa...
2: Aquí de portar.
4: Mira els 11 que han llegut del Madrid tota la temporada.
1: Ja ho sé, però què vull dir? Que és una notícia també...
0: Escandalosa.
1: Que el Barça que han sigut, xat, 8.
0: 8
1: i el Madrid 0.
2: Perquè Fermín s'ha lesionat.
4: Sí. 8 de la selecció espanyola i 9 i el resto 17.
0: Sí. Sí. Però preferiríeu que es quedessin tots a caseta o vos apareix superbé que se'n vagin a...
2: Ja és que el Mundial, la veritat, no.
0: Ja, per això, ja que la nostra selecció no juga, per tota manera, no seria millor que es quedessin tots contents a casa i que...
2: No,
0: almenys que tornin sencers.
2: Sí, això sí.
0: A veure, si se n'ha d'Araujo, pues bueno, que se'n vaiga.
2: Jo crec que el Mundial per als jugadors és importantíssim.
0: Ja.
2: És importantíssim. Ja. Llavors...
0: Però també condiciona tota la temporada.
2: Bueno, s'ha millorat alguna cosa, perquè abans no pagaven res si es lesionaven. Ara ja paguen alguna cosa. Que és l'únic que pot passar, que et se lesionen, que vinguen fets pols.
4: Qui va ser, Pedri?
0: No.
4: Quan la pandèmia, sí, això, sí. Que va haver Mundial i Olimpiades?
0: O Eurocopa, i podria ser.
4: Eurocopa i Olimpiades, correcte. I se va jugar la temporada.
2: Arribar a fet pols.
4: Se va passar lesionat.
0: Podríem fer una miqueta de sort que Frenkie i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguin comprar, podrien coses més d'estes.
4: Podria passar.
1: Però no sé si passarà.
2: No, Flick no el vol vendre
4: aquí.
2: A De Jong. Flick no el vol vendre.
0: A Frunji o algo le està fent del trastat.
2: Bueno, si se va De Jong, ve Bernardo
0: Fitzgerald. La següent pregunta era... Creieu que fa falta Bernardo Silva?
2: Si no se'n va ningú, no.
0: Però
2: penso.
0: Si...
2: Ha de marxar algú.
1: Però quants anys té, esto, home?
2: 31 o 32.
1: 31 o 32, home?
2: Sí, sí.
1: Ah, pensava que anava ja als 36.
2: No,
1: però sí que no va cap als 36.
2: No, sembla que en té 32.
0: Xica dels tuits, vegues? Xica dels tuits.
1: ara buscarem i ho confirmarem.
0: Perquè, i si a fotre minuts als joves com Bernal, com a Olmo, Fermín...
4: A mi això no es pot tocar, collons.
0: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
2: 31.
0: Gràcies, xica, l'ho he dit. 31, fotrà minuts a... No?
2: Marc Bernal no se n'anirà.
4: No pot marxar.
2: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, el Barça se'l queda. Després hi ha diversos jugadors...
0: Caçador.
2: Segur que marxarà.
0: Preu de Casado, per qual
2: vendries tu? Estan dient que el compren per 20-30.
0: Que com a mínim acceptaran 20.
2: 20-30.
0: Això vol dir que...
2: És un jugador suplent.
1: Si com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
0: I dos entrades de...
1: Sempre anem repelant.
0: De Batman, dos entrades de Batman.
1: Sempre anem per baix. No sé com el Barça sempre va per baix.
4: Mentre després lo recompressin per 50.
0: Sí, aquí està.
2: Després de xavalets de baix que els emportarà a la pretemporada, que també els li agrada. Johnny, no sé, hi ha diversos.
0: Va, veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
2: Ancho.
4: Ansu Fati.
1: L'ha fet bona?
0: El final de temporada, sí, bastant bé, sí.
1: I és del Barça encara?
0: Sí. Tenia opció de compra per 11 quilos.
4: I la volen efectuar.
0: Però estan dient que si ara és poc, 11 milions. El Barça està dient que el final de temporada que ha fet...
1: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
2: No.
0: Doncs la bona pregunta als invitats és... Li faríeu un moltes gràcies.
2: Que, no, que el contracte era claret. Vull dir, si el Mònaco el vol, paga 11 quilos i ja està.
4: 11 quilos i llibrem.
2: Que pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa al Barça. O sigui, el Mònaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
0: Però el Barça, segons...
2: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
0: Però s'ha intentat incloure, segons he sentit, que intentaran incloure com una part de futura venda i coses d'aquestes.
2: Això és possible.
0: Ara estàvem intentant negociar, però això s'estava allargat, però
2: paca, això és possible.
0: Paca, el Mònaco...
2: Però si el Mònaco
0: diu bon
2: 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot lo de més...
0: I moltes gràcies.
2: I aquí estàs.
0: Sí, no? O quan? No em sap greu, però és així mateix.
2: Bueno, era una gran figura i les lesions...
4: La lesió que va tindre, doncs, la va marcar.
2: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra.
1: Pues bueno, a vegades el cos tampoc no acompanya.
0: El cervell, l'estat anímic també. El
2: cervell, sobretot el cervell.
0: Que m'ho diguin a mi.
1: Veus, a Calo l'acompanyar el cos, l'acompanya el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
0: I vaig d'este cos supermusculós i una persona supersensible, tite, tu saps que és... Perfecte.
1: Ara... És igual, és igual. No la va contar una, però és igual, és igual. O la conto. O la conto.
0: Ho sé, ho sé, tira.
1: Ara ja has començat, no? Ara ja has començat.
4: Ja no estem en horari infantil. Molla, molla.
1: No, dic, li volia mollar en algun moment del programa, però ja mollaré ara. Ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda, ja tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec, que dic, Calo Benimadet.
0: Bueno, estàs limitadet bastant.
1: Anava sensible, limitadet i animadet.
0: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
1: Però ojo, que jo d'esquena anava en la parella i li vaig dir, sense voler ni res, d'esquena caminant, dic, ui, Calo animadet.
0: Va sentir l'alcohol, d'esquena va sentir l'alcohol. Vale, continuem, vull dir. Tema futbol femení, què?
2: A mi m'agrada, jo vaig a veure partits del Barça femení.
1: Ojo, eh? El Barça femení, ojo, eh?
0: Però creieu que algun dia arribarà...
2: Saps què passa? Que el futbol femení a Espanya està fatal.
0: Ah.
2: Llavors, com que està fatal el futbol femení a Espanya, venen a comprar les jugadores del Barça i se'n van a Anglaterra, que hi ha bastant més equips, molta més competició a Anglaterra i França i Alemanya.
0: I Mèxic, crec que també invertis bastant en...
2: Mèxic, sí, però per anar a Mèxic, se ho pensen més. Se queda més per aquí, per Europa. Llavors els paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
0: Sí.
2: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
0: El City crec que ha guanyat la lliga anglesa també, de dones. Sí, però creieu que algun dia se ho creuran i realment apostaran i ficaran diners...
2: Aquí a Espanya no.
4: Mentre els altres equips no pugui a un nivell.
0: Aquí està. Però clar, això és
4: una lliga d'un,
1: si fos,
4: bàsicament.
1: Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
2: Però és que el Madrid...
1: Pujaria tot més ràpid.
2: El Madrid femení li fa falta molt per arribar...
1: Ja, però clar, està un altre...
2: No per res, perquè no té cantera, no té res, no té res. Ha fet un equip de fitxatges. Fitxar.
1: Ah. I el Barça cantera.
2: El Barça cantera. I a part dels que han ara, se n'aniran Alexia, se'n va Mapi, sortirà un altre...
1: Però se'n van bàsicament no per anar a un equip millor, perquè no aniran a un equip millor. Se'n van per fer 4 duros.
2: Per millorar elles econòmicament.
4: I potser hi ha més competitivitat a les altres lligues.
2: I per competitivitat, claro.
0: Aquí està.
2: Claro, no és el mateix en Anglaterra i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allí una sèrie d'equips que hi ha competició aquí el dia que jugues contra el Madrid i punto.
1: Ja està.
0: L'Atlético, de fet, aquí lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, tot és, no?
2: Sí,
0: bueno. Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
2: Sí, és el que parlem. No t'hi fotut.
0: No creu que se ho creguen mai.
2: Home, ni se ho creu el president.
0: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola, igual que en Espanya, per exemple, en Espanya també estan foten guerra a les dones. Que,
4: sí, bueno, sí, bàsicament la base és del Barça, també.
0: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
1: L'aixecaran, la Copa.
0: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
2: Claro.
0: En futbol té 9 Champions.
2: Claro.
0: Si el Madrid compta hasta les Young Leagues, la veritat és que compta les Junts, també igual són 11 ja. Ojo, claro. Que estem a punt d'agafar-los.
2: En tenim 2 o 3 de Young Leagues, eh?
0: Vale. Següent pregunta, eh?
1: Ai, mare.
0: Ter Stegen.
2: Adiós.
1: Ui.
0: Què?
2: Adiós.
0: Estàs... Allà, adiós, no? Que cobra un pastizal i te contenta.
1: Però està cedit, no?
0: Adiós. No, que ja està a Barcelona, està allà.
4: Va cedir a Girona, se va lesionar i va tornar.
2: Ni va jugar.
4: Bueno, un partit.
0: Un partit.
1: No va ser dia i ha tornat, des del Barça, vull dir.
0: Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat.
1: Llàstima.
0: Què farem en esta llosa?
2: No, és només Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
4: No, però el Chavny aquesta...
0: Chavny ja està, no? Era un més...
2: No, Chavny se queda.
4: Home, com a segon porter. Home, ens va salvar la temporada passada, ens va salvar ell, bàsicament.
2: Llavors està el cotxe, està l'astràloga, està el Iñaki Peña...
1: Tenen faena, eh?
4: Tanya que pella?
2: Sí.
1: La directiva té faena.
0: I el Elche també, és veritat?
2: Sí.
0: Estava l'Elche cedit.
2: Sí,
0: correcte. Què farem?
2: En portes ho tenim, bueno.
0: Perquè damunt és el capità i no, mai, no és de sumar, és d'estos que...
2: Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar i ha vingut un porter que està molt bé.
5: Espectacular. És que és
2: de
5: massa.
2: De la Masia.
4: I de bon perico. Que... No ho païxen, no ho païxen.
1: Han parlat poc de l'Espanyol,
2: És igual.
1: Haguéssim que... pogut portar algú, alguna tertúlia de l'Espanyol.
0: Per recuar això, que parlem de...
2: A Manolo.
0: Se queda Manolo també, se queda.
2: No s'ha de quedar.
0: Confieu en que l'Espanyol, mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
2: Espero.
4: Que hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
0: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també aquest 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
2: Ha fet
0: 8 o 9
2: punts.
0: Ha fet el rècord.
4: Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona
0: increïblement
4: de tota la història de tots els clubs m'apareix.
0: Si mai havia passat que un equip per aquesta l'Hèrcules que portava 17 m'apareix i ara s'ha quedat en 18 o en 19 i quedar-se primera, eh?
4: Sí. El pilot, el pal.
0: Girona, què, pobrets?
2: Pues bueno, esperem que torni a pujar, no?
4: Jo espero que sí.
2: L'entrenador de moment ha marxat.
0: Sí.
1: A l'Ajax, no?
0: Me sap, mal, me sap greu per este xic, pobre, perquè després de, que és mig una llegenda que la porta a Europa i tot, que el seu final...
4: Però veus, són clubs mitjanament petits, claro. Competeixen a Europa, los foten mig equip i adiós, Madrid.
1: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
2: Sí.
1: En va?
2: No, s'ha quedat.
0: Directiu.
2: S'ha quedat dins el City.
4: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què. Sí. 12...
0: El Girona forma part d'un d'ells.
2: Entre ells el Girona.
4: Correcte.
2: El Manchester City controla 10 o 12 equips de tot el món. Tot el món, perquè en té una Nova Zelanda, sí. Penso a Austràlia.
0: No sé què diu, Red Bull City, no sé què City, tots són...
2: El del City, sí. Als Estats Units...
4: El tipus coordinador, m'agradaria, no ho dic.
0: Això és un altre també.
4: A voltar i a cobrar.
0: No, i que sí, no. I fumar puros i jugar al golf, que no li mola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
2: Claro.
4: Correcte.
0: És o no? Sí. Quin espectacle va muntar allí per a Guardiola. Però va vindre aquell, el bàsquet, com si diu, eh? El negre, que era negre metalitzat.
2: Del bàsquet negre, no sé sí. Què deu ser. No sé què deu ser. Del bàsquet de negre.
0: Sí, home, que va fer un vídeo.
1: T'haurem de censurar aquestes coses, home.
0: El negre metalitzat, no és... No sé. Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant llegendes.
1: Ara com ho tallem, això?
0: No ho tallem.
1: No, com ho hem de tallar? Negre, com ho hem de tallar?
0: Negre metalitzat. És,
1: ja han fet tard, si volem
0: tallar. És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
1: Vale.
0: Blau cel.
1: Ja està dit.
0: I doncs Calu del Vall és responsable de les paraules que diu. Antena Carles, lliure de qualsevol culpa. Vale, això és una despedida com Déu mana.
4: La veritat que sí.
0: I no el que li van fer a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Vale. Forense com el sol, com que ja és un bombonet.
2: I a Messi,
0: què?
2: Què?
0: Era Covid, érem jovens.
2: Sí, sí.
0: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
2: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
0: Li han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que nosaltres hem fet una despedida com Déu mana, bueno, una llegenda.
2: Encara està jugant.
0: Ja, però... D'això és... Ja però fotem veges.
1: M'apareix que està que no s'anirà a la porta, no tornarà.
2: Per aquí.
1: No? Hi ha mal rotllo, no la porta...
0: No sé.
1: Messi.
2: Bueno, tampoc, no... No serà això. Jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire... Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
0: sí,
2: ho va dir.
0: A Cornellà.
2: No, que estem de fals.
0: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu diguis, sí, el mapa...
2: Té la casa a Castelldefels.
0: I ha comprat a Cornellà.
2: Això sí.
4: Correcte, correcte.
2: Això sí.
1: Ara tots compren equipets, no?
2: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Va comprar l'Hospitalet.
1: i Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho aconseguirà al final, perquè...
0: Ha hagut una...
2: El Sevilla no és el Cornellà.
0: I Sergio Ramos no és Messi.
1: Però sempre vols la notícia, que si estan negociant, que si avant, que si atràs. Ho compres o no compres?
4: Una part del deute, no?
0: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet al Sevilla, ell no sap res.
2: Ell pensa que...
0: pensa que és superjustet. Pobret.
4: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que lo xulava, i encara vol invertir.
0: Respeta! Respeta l'escudo! No sé què dius. Pobret. Pues bueno, va, Tito, anem a fer l'última.
1: L'última, ja?
0: L'última, no?
1: Va, l'última i... I què farem més?
0: Després,
1: no ho portes apuntat en este paper, Ec,
0: sí.
1: Saps què pareixes?
0: Què?
1: Me recordes a Pablo Motos, a l'Hormiguero, que sempre va en el paper i en el boli, Ec, d'allòs de l'any de fa 30 anys atrás. En vas en el paper i en el boli, Ec. Ordenador, en la taula... Actualitzat, actualitzat.
0: Tita, l'última pregunta és... L'última pregunta és...
2: En lo que li pagues al becari...
1: Ec, però mireu-lo, eh? Avui va en el paper ben escrit, que sí. Moltes vegades ha vingut en el paper en trossos, ha pegat en celo...
0: No, no, no, això és una llegenda urbana que corre en esta ràdio... Però jo sempre he vingut superpreparat des de casa, Tito.
1: Nova temporada ho aconseguiré.
0: Nova temporada,
1: nova temporada ho aconseguiré, nova. Que tinguis un guió en ordenador.
0: N'aprofitem per a fer una reclamació a l'Ajuntament, si vols ficar unes tablets personalitzades, un sou, una xica de los tuits...
1: Va, va, a veure, l'última, deixa-ho, deixa-ho.
0: L'última no, l'última ja és... Hasta quan creieu que es pot exprimir la vaca de tants de partits, tantes competicions? Quan creus que els jugadors diran prou? Per què?
2: Jo penso que no falta molt per això.
0: Perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el Mundial, que si ha arribat jugadors això, fins quan creu que se pot arribar a exprimir aquesta...
4: Bon, no tinc idea,
0: no
4: però...
0: tinc idea.
4: S'han cremats tots.
0: Però és que de moment els jugadors no diuen ningú, eh? Tots són...
2: Home, jo... tenen un sindicat, eh?
0: Sí,
2: eh? Els jugadors han de dir, però...
0: L'AFA... No, com...
2: sí, L'AFA.
0: AFA. No, AFA és... Aficionados del fútbol argentino, ahí la fas. Es verdad, te voy a
2: impresionar. Asociación de futbolistas, no sé
0: qué. La F, Asociación de Futbolistas Españoles.
2: Pues estos son los que han de hablar. ¿Qué pan ellos están? Roba, no sé.
0: Pero,
2: los mateix futbolistas, es que cuando pueden, no pueden. Lo que pasa es que los que paguen son los clubes, ellos se lesionen. I després... I llavors el club és el que ha d'anar pagant.
0: I les seleccions, abans hi havia un munt d'amistosos, ara tot la com si va aquella competició de seleccions,
2: la Lliga
0: de Nacions, la Nacions League, tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot és,
4: tot és competició i
2: això sobra.
0: Jo dic, no sé, dic, igual diuen ells, però no haurien de ficar la Lliga de 18 equips.
2: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats. Aquí a Espanya estan,
0: sí,
2: obligats.
0: Clar.
2: Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar, estic cansat, el que sigui, no vull anar. O perquè no vull anar.
0: No, perquè no
2: vull anar.
1: Que puguen decidir, no?, una miqueta,
2: claro,
1: eh? No estic bé físicament, pues no,
2: claro,
1: prefereixo no...
2: Ells no poden decidir.
4: En el seu dia penso que... O l'he pres el que dic que no vull anar.
0: Anar a parlar en aragonès...
2: Sí,
0: bueno. Van arribar a un acord.
2: Ell va dir que no, però si Luis Aragonés lo convoca i no va, sanció.
1: És que, claro, ara estan obligats.
2: De no jugar.
4: Sí. Poden retirar la fitxa federativa.
2: Claro.
1: No, ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí, per a que fer les proves com si no me'n fio. Home, sí. Pues no cal tant. Si no està preparat, no es troba per anar, pues no, un altre.
0: Pues bé, hasta aquí arribaríem a la secció de Caluz i volia saber una miqueta la vostra informació. Bé o no?
4: Bé, molt bé.
1: Has fet la tertulieta, molt bé.
4: Has vingut direct, jo superpreparat.
1: No, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
0: M'encanta, m'encanta el Barça. Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar a aquell camp, de quan vam anar a la final de... De quan...
1: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
0: Sí, una.
1: Mentre estan la pensen.
0: Vinga, va.
1: Jo te'n contaré una, en Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Juan Enrique, que no està entre nosaltres, president de la penya. A mi en recordo una, no sé si va ser la Champions del 2005, era?
0: No, sí, és.
1: La del 2006, allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració, bueno, allò es va ser... la gran pantalla, la entre, gran pipa, la gran...
0: I entre testa, setmana, el que era abans.
1: I me'n recordo. I ojo que no estiguis tu també per allà. No sé si no et veig per allà també.
0: Flotant estava.
1: Aginollats, al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, i jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop del fas, i la gran pipa allà en terra, eh? Després de la celebració i no sé quina hora... Un cop de fals allí, saps? Fotent una celebració. Hòstia, Juan Enrique.
0: Xalàvem, també.
1: Hòstia, quins records, eh? Era bo, era bo. Parlar de futbol en ell era... Era terrible, eh? Era terrible.
2: De futbol i de...
1: De futbol i de política i de la Raval de Cristo i Catalunya i... Ui, tot això. A veure, anècdotes, va. Ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
0: No sé. Anat a finals, no, anat a finals.
2: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt, vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà, crucero.
1: No es va banyar ningú a la font?
2: A la font se van banyar tots els que van voler. A les 12 de la nit els van poder tot el
1: cap. No els podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
2: No, no.
0: Encara està
2: perdit. I molt bé, vull dir, vam anar a Roma i damunt van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues, tothom diu que molt bé. Les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.
0: Espectacular. Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyàvem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1, a la segona part xuta Messi el pal, a l'Arguero, estàvem jo i Albertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano, pup, a l'última hora empata Ferran Torres, cabron, no, era Fernando Torres,
4: Fernando
0: el Niño, i llavors es buida al Camp Nou, i estan los del Chelsea allà dalt, jo i Albertini,
1: de cara d'ells.
0: De cara d'ells, els fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, mos fiquem allí, calvo, pegam-nos sorrer al cul, vale, arribem a Tortosa, a la Ravaleta, mos gitem, ens untem amb aixeco, pa. Missatge d'una amiga de la dona. Tu ahir la nit aquí li ensenyaves el cul.
1: Ja havia sortit a tot el diari.
0: Què? Resulta que allí hi havia un de Tortosa treballant d'estos que van en l'opeto, que coneixia a l'amiga de la Madonna, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit i me coneguen i se n'enteren increïblement, eh?
1: Ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions.
0: Està?
1: De l'últim...
4: La de Lenny Staffa.
1: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara no estava.
0: Jo.
1: I Lenny està, que va fotre el gol aquell de fora d'àrea. Aquella semifinal. Tu te'n recordes el de Juanito? Quan va marcar el gol. Jo potser és... el moment de més eufòria al Barça que recordo, eh?
0: Jo,
1: lo gol aquell, allò es va ser.
0: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
1: També, això també. Allò es va ser molt fort, eh? Allò es va ser increïble.
0: Increïble. Espectacular. Espectacular.
4: Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley. I clar, el preu de los avions se mos disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno... com voleu dir, Álvaro, Manolo, el Jardí de Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món, a Londres, a veure el final.
6: Chino-chano.
4: Sí, chino-chano.
0: És un moment
4: espectacular. El viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha, de les penyes i tot, i després dins del camp, a les seres, ja el vam tornar a guanyar al Manchester, 3-1.
2: Sí, sí.
4: El gols de Messi, Villa
2: Festival.
4: I Pedro,
0: i
4: potser.
0: Correcte. Pedro, Messi, Villa.
4: Sí, sí. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual,
1: eh? Pomau.
4: No mos ho trobaran de damunt, això.
1: Chino-chano, poquet a poquet.
0: Un viatge de... Quantes hores estem parlant?
4: No ho sé, vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
2: Es va jugar en dissabte.
4: Sí.
1: Va ser intens. Aquí,
4: un record que, mira, encara se'n fica la pell que diga.
0: Jo començo a trobar malament només de pensar-ho.
2: Viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
1: Què diries? Què és més, final de Champions? Bueno, què és més final de Champions, però un Barça-Madrid també.
2: Home,
1: també és elita, eh?
2: Un Barça-Madrid, sí, tela.
1: També és una altra cosa.
2: Aquest últim que vaig estar al... El Camp Nou va ser guapo, guapo.
0: El 2-0.
2: Guanyar la Lliga i en ells. Yeah. Home, no va ser tan guapo perquè veig que va anar a afluixar.
0: Sí.
2: Van fotre el 2-0 i van dir no fes el mal.
0: Per culpa del Mundial.
2: No fes el mal.
0: Per culpa del Mundial. Mira Pedri. Ai, Pedri, sí. Fermín, pobret. Sí. Què veus?
2: Guanyar el Madrid és important i xales molt.
0: Increïble. Jo ja m'he anat un Barça-Madrid i vam empatar 2. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid 2-2.
1: Per això tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
0: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir a tope, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si vols fer el tercer, a la carrer.
1: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola amb apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no sé, abans quan jo hi he anat, i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol. Sí, ara segur sí, que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
2: No, un gol, se'n va als 200.
1: Compte?
2: Un gol.
1: Pujar a doble.
0: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
1: Sí. I alguna entradeta et pot tocar.
0: Sempre et donen facilitats.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Te aconsegueixen l'autobús...
1: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades. Si toca mala sort.
0: Voleu, ara vos canta de la cançó esta que tinc jo.
4: Ai, mare.
0: És una versió...
1: Versionada per tu?
0: De Calú, del dia del partit.
1: A veure.
0: Vale?
1: Fem silenci, va.
0: Un dia de partit a la IFE vaig anar... En vores de paurs, me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve Calú, avui no dormiré.
1: Bona.
0: La gent, quan els cantes, saben que no dormiran. Per això només me deixa una de dia, ja, no?
1: Quan senten esta cançó de fondo, ja... No, ja ve, hasta aquí.
0: La gent ja tremola.
2: Senten
4: pipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipipipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
0: últimament bé,
2: bé.
0: De més parlo.
1: De tornada, com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores, lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
0: Aquí és una altra. Però se xala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit, t'agafes la motxileta, els teus bocadillets,
1: els teus potets,
0: dos o tres nestis, i vinga, va al Camp Nou. En tota la gent del Barça.
2: Sí.
0: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça, és ton germà. És veritat, no, i diran, va, però és així mateix, som així.
5: Té que obeir, doncs.
0: Doncs sí, no, és que ja estic capitant-lo a la boda, perquè jo sé què, faràs de padrí, ja,
1: família.
0: És així.
1: Abracemos.
0: I si no fos perquè van a la samarreta del Barça, passaria pel costat, igual les comillaries, però si van a la samarreta del Barça, ja és, som així. És un sentiment.
2: És un sentiment.
0: És una passada.
1: Calua.
0: Què?
1: Què?
0: Fem la rondeta flaix?
1: Home, hem anat una miqueta així desordenats avui, sí, però... Tira. Bueno, no desordenats, no, hem fet un ordre diferent.
0: Un ordre diferent?
1: Ara mos toca la...
0: No,
1: la
0: però fiquem-nos una cançoneta, Tito.
1: Jo em fico una cançoneta?
0: Sí.
1: Però la tinc preparada, eh? Ja sí. L'he buscat perquè dic... Vaig a ficar un temazo.
0: Vinga,
1: a veure si t'agrada.
0: Temacle en català.
1: Bueno, temarraquen.
0: Temarraquen,
1: com diuen.
0: Va, Tito, quina...
1: A veure si t'agrada, eh?
0: Vinga, va, fot-li.
1: Vinga, va.

0: Paquita.
1: A mi mola moltíssim, eh?
2: La xutxa.
1: A mi mola moltíssim, eh?
3: Què?
1: I això és la música que fico, eh? Per als vells i tot això, per la gent.
3: Però si jo no l'havia sentit mai, però...
1: Eh, tots allí,
3: me mola. Me mola, i ara més de cada estil, que ho balles tot, eh? Te fiquen, la del Benau, el tiburón, i a ballar, reventar cintura, reventar cadera.
1: Te'n vas content, ja estàs animat, ho balles tot, eh?
0: Lo que sigue.
3: Tito.
1: Què? Tirem a la...
3: Ronda
1: Fly.
3: M'encanta aquesta sorolleta.
1: Bueno, al final mos patrocinarà l'Estrella.
3: L'Estrella, no?
1: L'Estrelleta.
3: L'Estrella. No, jo sé si heu sentit mai el programa, no ho escoltem mai.
1: Siguem sincers, no?
3: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria, bateria curta.
3: Bateria de preguntes.
4: Pels dos?
3: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
3: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, vale?
2: Vale.
3: Superfàcil, sou dos.
4: Va.
3: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
4: Amiguetes vàries.
2: Parella.
3: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
4: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acabo en diumenge.
3: Molt bé. Mama o papa?
4: Papa.
2: Mama.
3: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar a pelotazo?
2: Pelotazo.
3: Clinc, clinc. Los dos, pots dir els dos.
1: Ramon ha sigut molt bo, però...
3: Pelotazo.
1: No mos enganyéssim.
3: Per davant o per detrás?
2: Nos coneixem.
3: Per davant o per detrás?
1: Ja comencen, ja.
4: Si comença per davant, s'acaba per ser poc.
3: Deu de prendre la nit.
2: Per davant.
3: Per davant.
2: Sempre de cara.
3: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
3: Sí, la cervesa i el tabac ho estem patint. Molt bé. A qui o què odies?
4: Els polítics.
3: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat.
3: Mare.
2: Els que t'intenten enganyar.
1: Mira tu, jo pensava...
2: Els fariseus.
1: Jo pensava que diria
3: fariseus.
1: A Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
3: Fariseus.
2: Sí. Sí.
3: Sempre
2: sí,
3: tens algo.
1: Jo m'he quedat també, saps?
3: Amor,
1: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
3: Amor o amor secret o amor platònic, aquella que dius una esperança guirre, una cospedal,
1: aquelles
3: una
1: que tenies,
3: Ayuso.
1: Aquelles que tenies la foto a la carpeta, l'opòster a l'habitació.
3: Un Pedro Sánchez.
2: Jo la Marta Sánchez.
3: La Marta Sánchez.
1: Ah, amigo.
3: Que anaven fascistes. Tio, és que n'han llegut tant.
4: Que no em visualitzo cap ara.
1: Ves i compta-ho.
2: Llavors no era fascista.
3: Abans no. Se la va cantar als militars.
1: L'altre dia, l'altre dia va anar a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí?
1: Va anar a l'Hormiguero i esta dona, dic, pues jo està igual que fa 20 anys, que dic, està tot igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat.
3: Té el pavó.
2: Tu has preguntat, això és de fa moltíssims
3: Alberto,
2: anys. I ara mateix no en tinc.
3: Qui era, no sé quin has dit.
2: Moltes.
3: No n'hi ha cap de mort.
4: N'han llegut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix.
3: Direm esperança que sí.
4: Quan arribo a casa miro el carpet i truco.
3: Quin espai gaudir ets tu? Vale, què has fet que no faries mai més?
4: Buf.
3: Anar a la final de la Champions en cotxe? O...
4: No res. Ho tornaria a fer tot el mateix.
1: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pera res.
4: No m'arrepentixo.
1: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
3: No, però són d'estos matxos alfa. Ne quedem pocs. Aquí en som tres, però ne quedem molt poquets.
1: No, me n'arrepentixo.
2: No, és veritat, no.
3: I última, Ramon. Si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius... Bon ballar, si de cop.
2: Algo.
3: Algo o algú.
2: No ho sé. Acabo.
3: No.
1: Algun equip.
3: Fica el pam, pam, pam, pam.
1: No. Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'Espanyol.
3: No. Jo pensava que el programa acabaria bé, però la teva que li ha Ramon, l'última pregunta.
2: Ja no vull que desaparegui ningú, no, ni cap equip, ni res. No.
1: Tots fan
2: jo
1: falta.
2: Jo sóc del Barça
3: ni Harry
2: i els demés que s'espavilen.
1: Tots fan falta per la diversió, al final.
2: No, no, no, que jo sóc del Barça.
3: Ni Harry Putin.
2: No sóc
3: ni...
2: contra anti-res.
3: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
3: Ah, veus? Ves, veus com algun sí. d'estos.
2: No, obviava. Este sí. No, este sí.
3: Netanyahu.
2: Este no t'hi perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no t'hi perdó de Déu.
4: Algo o algú? Algo que fos l'enveja que molt vos tenim d'un altre que aparegués i algú per pues, el senyor Donald Trump.
3: Molt bé, la taronja.
1: Que n'ha dit dos, eh?
3: Algo l'envidia. L'envidia. Jo que tinc un món, Alberto.
4: De mi? De mi?
3: Sí,
4: de
3: que mi? Estos 40 anys que tens molt ben portats.
4: Sí, que 40.
3: Vols molt bé, l'han superat. 40 els dos sou de la mateixa quinta? Sí, molt bé. Felicitats, molt bé. Han contestat molt bé, eh?
1: Sí, sí. Play català, eh? Pim,
3: espectacular, pam, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
3: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
4: Vos han passat molt bé.
3: Sí o no?
4: Sí. Sí.
3: Vos podríeu recordar el pròxim evento que teniu este de...
2: Jo espera parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
3: Sí o no?
2: No suficient, no suficient. Sí o no? No, a veure. El pròxim evento ja són festes. Bueno, no, demà.
3: Demà?
2: Que demà fem la presentació
3: d'Espubillet. I de Espubillet i de...
2: I després ja venen festes.
1: Hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
1: La gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, hi ha berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
3: Hasta que s'acabe.
1: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem cul.
4: Hasta fin d'existència.
2: Hasta fin d'existència.
3: Primer s'ha de posar la presentació i tot. No, berena i bona nena.
1: I s'han de fer socis. Que val 17 euros només, xec, socis.
2: I recordar lo del Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin, i ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al Guinyot. Que els premis són com sempre, un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo. Al tercer.
3: Aquí està. Quan dius chorizo, quart, no és zapatero, no? Quan dius chorizo.
2: I quart, trofeu i un fuet.
3: Un fuet.
4: Quan ha dit chorizo, t'ha mirat a tu.
3: Ja ho sé. Ramon, xec. Això que m'estimaves. Perfecte.
1: I recordem que sis...
2: Hi haurà regals per tothom.
3: Vale.
2: Vull dir, després, algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo.
3: Pintacular.
2: Com sempre.
1: I si es volen fer...
2: I després, berenar i jo. També,
1: i si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon...
2: De qualsevol de la penya.
1: O de qui sigui.
3: A la Lira o
4: al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
3: Que allà hi ha un full d'inscripció i tot el rotllo. No, important, no, ficar número de compte.
1: Ficar-lo bé, que després estan los retorns.
3: Ahí està, correcte. M'encanta. Vos ho heu passat bé o no?
2: Sí.
4: La veritat que sí.
1: Bé. Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat.
3: Ja, però després de que m'ho di a mi...
1: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
3: Jo també. Sí. Jo m'ho he passat viva.
4: Sí, jo sí, sí.
3: M'encanta. Dos llegendes, eh? Sí. Té dos tres roquetes. És veritat o no?
1: Sí, sí.
3: Cago en Déu. Fos bé... Què?
2: Dime.
3: Dime res. Agraïm-vos la vostra presència. Sigut un plaer.
1: S'agraeix la camiseta, que no ho he dit. Sí. Dona gràcies la camiseta que t'han regalat.
3: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar. Ara,
2: 25 euros.
1: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has fet una miqueta d'oloreta corporal.
4: Quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
3: Allà pegar les moves feromones. Això és un imant de xoxetes. No es pot dir això.
2: 25 euros.
3: 25 euros per portar-la. Gràcies.
1: A la pròxima quota ho haurà sumat.
3: 25 euros algú m'ha comprat la samarreta.
0: Barata és, eh?
3: Barata, super fresqueta, super guapa, en l'escut de la cabra.
1: Ja, mos farem la fotet després, mos farem la camiseta
3: que
1: i el guant serà.
3: Que es xalarà.
1: Lo guapa que és.
3: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
1: Sí, que mos escolten, que i mos encara mos escolten, eh?
3: I

0: Pau,
1: sí, Sarroqueta, sí.
0: L'altre que estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
1: La feina que faig jo ara aquí, com seria?
0: Yepa!
1: A quin nat abandonar el barco tots, eh?
0: Però hi ha una que no pot dir perquè és autònoma, no, t'autònoma.
1: Bueno, jo també soc autònoma i...
0: Ara està en divendres a full de banda.
1: Avui mos ha abandonat, ja està.
0: Ara anem a veure que els nostres invitats diuen que volen pagar un cling-cling a la piscina.
1: Ah, sí? Doncs pues ja, anirem allí.
0: No els podem dir que no, tita. I recordar...
1: Redes socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ah, sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, home, envieu-mos alguna coseta.
0: Que ja veieu que si...
1: Nati, pareu... com ho diu, sempre emprenyada. Home, sí. No, ja envieu-mos alguna coseta.
0: No, però no em surt este ton, a mi. Soc més huevón i soc més...
1: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, pues que mos envien... Cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així de delicada, el que sigui.
0: Que sigui, Tito.
1: Nosaltres farem el que diguem.
0: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
1: Puntcat, tots penjats allí, que Paco fa la faianeta, super.
0: Guió baix a fer punyetes.
1: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
0: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA, a les 23:00. Dissabtes a les 15, diumenge a les 12 i dimarts, per a quan arribes de festa el dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per dormir.
1: Si tenen horaris, no tenen excusa, però escoltar-nos, eh?
0: Però després, Tita...
1: Quan anem ja?
0: Dic que potser...
1: Ai, mare, que mos
0: el programa següent serà l'últim de la temporada, Tita.
1: L'últim ja?
0: L'últim ja. Perquè, segons el contracte...
1: Perquè ja no aguantem l'últim.
0: No, segons el contracte hem d'acabar abans que comencem festes roquetes, perquè s'acaba el pressupost, no ens podem pagar...
1: Bueno, però és que dos persones també crema una miqueta i ja estem una mica... Necessitem vacació. Renovar idees.
0: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu i jo, dos persones.
1: Arrateig, sí.
0: M'encanta.
1: Arrateig. Quan te vaig veure el diumenge passat, allí no ho sé, si era persona o era animalet, però...
0: Cara de correccional, era.
1: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa.
0: El pròxim programa serà...
1: Podem tirar alguna cosa... Sí. Pot ser alguna cosa en directe?
0: Hi haurà sorpreses.
1: Igual mos arriesguem a fer-lo així.
0: En directe s'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst...
1: Però un directe o en el carrer?
0: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
1: El de Nati, farem el directe al de Nati.
0: Doncs
1: farem el directe al de Nati.
0: Jo si hi ha la piscina, hi ha un clinc-clinc, jo, Tito, faig el que compro.
1: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Dins la piscina portem les càmeres. Paco?
0: Jo estic nedant, Tito.
1: No, ja et veig. Paco, segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fessem el directe al de Nati, al mar de la piscina.
0: Un incís, que siguin submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguin water resist, creu-me, que siguin water resist.
1: Pues jo no sé tu, però jo m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
0: No. Jo m'estic visualitzant.
1: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
0: Ja se m'està ficant la pell. Paco, en dissabte. Busca'l.
1: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
0: Dorm aquí
1: baix de la taula, ja això, esta, Paco.
0: Tito, ho deixem aquí o què?
1: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou, avui.
0: M'encanta.
1: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries, de gràcies.
0: Jo ja sé.
1: De tot.
0: Tito, t'estimo.
1: Jo també. Ah, t'abraçaria, però sí, tenim el vidre estel mig.
0: No em subestimarà, que
1: et fotria una abraçada i una besada ben forta.
0: Te foto un doble tirabussó aquí, però caigui en si.
1: No. Bueno, família, ho deixem aquí. Bon anem, moltes gràcies als convidats per haver vingut.
0: Aplaudir-los. Tornarem al pròxim triplet, tornem. Espera que no t'has de ser molt. L'any que ve fem el triplet.
2: L'any que ve, si fem triplet, tornem, segur.
1: Pues bueno, lo dit, família.
0: Copa i pastes.
1: Lo dit, molt anem. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per estar aquí, que gràcies a vosaltres continuem aquí. Jo, Calul, qui sigui, tots aquí...
0: La xica de los tuits.
1: Aguantant, la xica dels informatius. I bueno, recordar a la gent que es porti bé, que és fin de setmana... que no faiguem molt de mal i sobretot que...
0: Com...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca que desconnectar és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.